Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els Castellers del Foix han signat en la seva última actuació a Cubelles al Passeig Marítim la seva millor actuació aquí al municipi i gairebé la millor de la seva història, ja que van repetir la clàssica de 7 i els va faltar repetir el Pilar de 5 per igualar la seva millor actuació de la història, que és la que van fer abans d'acabar l'any a Sant Vicenç dels Horts el novembre del 2025. Per analitzar la situació de la colla, sobretot per presentar el que és també la seva nova junta, que s'ha decidit en una assemblea recentment, de fet l'endemà d'aquesta actuació històrica al Passeig Marítim. Avui rebem els membres de la nova junta dels Castellers del Foix. D'una banda, el nou cap de colla és en Joshua Moreno. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, també el president passa a ser en Lolo García. Lolo, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles. Un cop més.
3: Un plaer.
1: També el vicepresident és en Josep Sallent. Benvingut, gràcies, Josep.
4: Hola,
1: El tresorer continua sent l'Eric Duran, no? Que repeteix, ja estava a la Junta, oi?
3: Sí, bueno, estava com a vocal, no? Ajudant a la tesoreria, però ara sí que passo de vocal a tesorer.
1: Molt bé. I també la secretària serà la Laura Sánchez. Gràcies per atendre'ns.
5: Benvinguda. Merci a vosaltres.
1: I bé, aquest canvi de junta es va decidir en una assemblea extraordinària el dilluns passat, que es va fer al Centre Social Joan Roig i Piera. Abans d'entrar a parlar més de Castells, no?, que és el més interessant, sens dubte, parlem una mica d'aquest vessant més social. En quin moment també arriba el fet de fer un canvi de junta i bé, com afronteu també aquest repte, com us arriba també aquest repte ara d'agafar aquesta responsabilitat al capdavant dels Castellers del Foix?
2: Bé, bàsicament la trajectòria que estàvem tenint a nivell tècnic és molt bona i a nivell social vam veure com que començava una mica a afluixar aquest nivell i vam decidir, ostres, a veure com podem entre tots, sobretot, millorar aquest nivell social, que no hi hagi tant de desgast, que no hi hagi tant de, diguéssim, disputes internes, i vam decidir, ostres, pues, perquè, com bé va explicar Lolo a l'assemblea, un model de junta una mica més, bastant més participativa, més concepte cooperativa, no? Una junta cooperativa. Tot això ho explicarà molt bé el Lolo i ho va clavar molt bé, va fer un resum molt bo de com és. I vam dir, ostres, per què no, la paraula no seria jubilar, no? Però podríem dir de fer un canvi de paradigma. Teníem un model i vam dir, pues, l'única manera de poder reconduir aquest nivell social és agafant i dir, pues, tombem i agafem una altra nova direcció, ja que batallar amb el mateix a vegades és, ostres, ja no veus tantes coses com abans, ja estàs desgastat, i vam dir, ostres, pàgina nova, totalment.
1: Sí que ha sigut una junta que també ha anat passant una mica els reptes que tenia la colla, no? De colla en formació a colla de ple dret, no? Consolidar una mica també els Castells. Ara creieu que cal donar un pas més, per tant, bé, no sé si...
4: Sí, exactament, sí, sí, sí. És el que comentàvem, no? Que en aquest, bé, al final són 7 anys de trajectòria, vam començar el 2019, i clar, hem tingut doncs, dues grans juntes. En aquestes juntes hi ha hagut després alguns moviments que són habituals en totes les entitats, però bàsicament hem tingut dues grans juntes, i en aquell moment doncs, eren juntes doncs, molt, eren més robustes, eren més horitzontals, en el sentit que tenien més gruix de persones, perquè era necessari que fos així, perquè la primera junta era l'encarregada doncs, de posar tot això en marxa, de posar la maquinària doncs, en funcionament, i per tant doncs, aquella junta liderada pel Joan Anton Gómez doncs, va fer aquesta feina, i òbviament necessitava d'un grup de suport molt, molt potent, molt fort, no? I després venia aquesta segona fase, que era la de la consolidació com a colla, que de fet, doncs, des del punt de vista tècnic està plenament doncs, assolit, havent-nos convertit ja en una colla de set, perquè pel que fa als castells en si, realment comencem a fer castells el 22, perquè clar, el 19 comencem a posar-nos en marxa, 20 i 21 tancats a casa pràcticament tancats a casa per la pandèmia, per tant comencem el 22, i en molt poc temps. De fet, l'any següent ja vam fer el primer castell de set, ara estem, doncs, ja hem fet dues clàssiques de set, aquest any portem ja 9 o 10 castells de set, i per tant necessitàvem una altra junta en aquell moment que també doncs, fos molt fort, molt, doncs, amb molt de pes, justament doncs, per acabar de consolidar. I ara pensem doncs, que toca un altre model, un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç a més del Joshua com a cap de colla. El que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua. I tant poden fer-ho des del punt de vista estructural, dir, escolta, jo vull formar part sempre, encarregar-me d'això, com si algú vol fer-ho de manera recurrent, dir, mira, jo en el dia a dia potser no hi podré ser, però sí que més o menys vull estar una mica a sobre d'aquest àmbit, esdeveniment, sanitari, el que sigui, i fins i tot aquells que diguin, escolta, jo de manera esporàdica m'agradaria col·laborar, doncs obrir tot aquest ventall. És això, modificar una miqueta, fer un petit canvi de paradigma, tenint en compte doncs, que ja portem aquests 7 anys i que, per tant, entenem que ara calia obrir una nova etapa.
1: Hi ha cap projecte concret o cap manera de fer nova que creieu que sigui, doncs, que es vulgui posar ja sobre la taula, o que creieu que ho representi, no?, ja d'inici?
2: Bàsicament, ja el model que volem implantar és el, com bé ha dit el Lolo, és més social, i sobretot el que ens interessa és que s'obri a petició de la gent. És a dir, si algú té una idea, la Junta només posarà les eines, la voluntat, òbviament, però ja no lideraran aquest aspecte. O sigui, la Junta lideraran l'aspecte més, com ho diu l'Estatut, o sigui, el que legalment necessita, però aquí obriríem molt més aquest ventall a poder qualsevol persona, simplement que presenti la idea, les eines se'ls proporciona, i entre tots podem abarcar si necessites mans, tindràs mans a nivell econòmic, si és eficaç i està dintre dels números, endavant. Ja no serà el, ostres, a veure què diu la Junta, sinó justament al contrari, què dirà la colla? Jo presento un projecte i, en funció del que hi hagi de la colla, tant els votants que diguin que sí o els votants que diuen que no, pues anirem reconduint la barca, no? Més cap aquí, més cap allà, més gent hi hagi, doncs més activitats farem. Si hi ha menys gent, llavors ens dedicarem més en un apartat més tècnic casteller, i d'aquesta manera doncs, és una mica el que voldrà la colla. Més que el que vol un grup de persones, la visió que donarà és el que vol la colla en general.
1: I bé, en la manera de fer castells heu dit que hi haurà continuïtat, però no sé si aquesta continuïtat també, quins són els nous reptes que van apareixent, perquè clar, cada vegada doncs heu anat pujant de pisos, ara esteu doncs fent castells de set cada vegada més recurrentment, i en algunes altres entrevistes sempre dèiem bé que potser un dels aspectes era la pinya, no? que calia treballar-la més, o que potser feia falta gent també per sumar i tenir més pinya per poder assajar millor, no? Tots aquests castells de set. No sé si en aquest aspecte el de la pinya també doncs, hi voleu afegir cap novetat o teniu res a dir.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips. Ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set amb un bon equip i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança i podrem portar-los a moltes més places. I amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions i tot això. De fet, aquí tenim l'Eric, que és un membre del tronc molt actiu, val? Josep, que comença a estar molt també en el tronc, sobretot en castells de set, bueno, ja es nota, perquè cada cop triguem menys a l'hora de fer castells de set, o millor dit, de preparar gent per castells de set. Abans costava molt, eren els mateixos, i havies de fer com una inversió molt de temps per preparar aquesta persona. Ara hem vist que ho podem agilitzar, pues, treballant més en aquest factor d'equip, o sigui, redueix el temps.
4: Sí, després quan el gruix és com totes les colles, no? Sempre intentes tenir el màxim de gent possible perquè és necessari, però fins i tot jo que sé, ara aquest any que hi ha concurs, a les grans colles que participen diumenge, doncs també fan aquesta cerca, no? Aquest truc a la porta de la resta de colles que no s'han classificat per diumenge per intentar obtenir la màxima de pinya possible, no? Al final és això, intentar doncs també acabar doncs de consolidar, de traure també doncs el màxim de gent possible, partint d'aquesta realitat que sempre costa, però no, ja et dic, a Cubelles i a tot arreu, qualsevol colla que li preguntis, per molt gran que pugui ser o per molt bo que sigui el seu moment actual de forma, sempre et dirà que, home, sempre ens calarien, haurien de venir 20 persones més, haurien de venir 40 persones més, no? Però bé, en això també treballem i per això també piquem molta pedra per intentar doncs, que al final d'any el creixement vegetatiu de la colla sempre sigui positiu, que sempre hagi acabat l'any amb més gent de la que vas començar i, òbviament, doncs, intentar doncs, que el gruix social, la massa social de la colla sigui doncs, la màxima possible. I tant.
1: I bé, les últimes actuacions també han anat la mar de bé, sobretot doncs, l'última de festa major, el passeig marítim. Per tant, doncs, un 2026 que bé, si s'acabés ara també ja deixaria un bon regust de boca, però no sé si teniu també més objectius ara doncs, del segon tram de temporada. Què ens podeu avançar?
2: El segon tram de temporada, ara, després de festa major, seria el moment de, bueno, de veure, de mirar-nos cara a cara i dir, vale, hem arribat fins aquí, valorar com ha anat el primer tram. Sí que és cert que hem reservat diades molt importants de cara ja a aquest últim tram. Llavors, ara faríem com una petita transició a, bueno, festa major, disfrutar, descansar, sobretot mentalment i físicament, i encara de cara ja, això ja arribaria cap al mes d'octubre, agafar molta força ja. O sigui, és un tram amb unes diades, algunes d'elles molt importants. Tenim ja, bueno, tant a l'octubre com a principis de novembre, perdó. Aquestes ja són reservades per fer castells exclusivament de set. I per fer això ja pues, hem fet aquestes proves d'inici de temporada que hem pogut portar castells de set ja no només amb diades molt grans, sinó amb diades una mica amb menys participació, però, com bé he dit, aquest treball en equip ha donat el seu fruit, el 3 de 7 el portem molt ben consolidat, és un castell que el podem portar ja no amb tanta por, ja ens l'estem començant a creure molt més, i d'aquesta manera ens permet almenys portar pas ja un castell de 7 a qualsevol plaça que ens puguem imaginar, excepcions de, bueno, evidentment, de quantitat de persona que vingui, podem tenir alguna baixa d'última hora d'algun tronc, això evidentment és totalment normal, i llavors aquí ja treballaríem d'una altra manera. Però sí, al final de temporada està igual o millor.
1: pel que fa a la diada de festa major, només li va faltar el Pilar de 5 per igualar la millor actuació de la colla, no? Bé, això segons no, els barems, tot i que hi va haver un 7 de 6 que doncs, hi pugen molts més castellers i potser fins i tot, no? Depèn de com, podríem
4: aquesta
1: dir que
4: la gràcia,
1: és
4: el vam
1: complicat.
4: Fer justament perquè pot pujar molta més gent i clar, llavors tothom se sent més partícip. Sí, va ser maco, sí.
1: I bé, però això va quedar doncs, una segona clàssica de set, la segona clàssica de set de la història de la colla i poder-la fer a casa, també quina valoració en feu i això, també doncs, quan podreu repetir o creieu que es podrà repetir també la millor actuació que vau fer l'any passat?
3: Sí, bueno, jo com a valoració crec que va ser molt bona. Jo sincerament no esperava fer la clàssica a la festa major, no? El 4 no l'acabàvem d'encaixar molt bé a nivell de pinyes, no? I quan pujàvem els segons, bueno, vam pujar, vam veure que quadrava, després quan va pujar tot pues, vam veure que no estava ben quadrat, però bueno, vam aguantar i vam lluitar tothom, tant la pinya com el tronc, i al final el vam aconseguir fer. El 3, com ha comentat el Josua, pues, ja el tenim molt per la mà, però no ens hem de confiar. I bueno, el 7, que és el segon, no? Si no m'equivoco, de la nostra història, i la torre, que també la tenim molt per la mà també. I sí que ens va faltar aquest Pilar de 5, no? Que l'estem assajant, l'hem fet amb tres variacions a l'assaig, però encara falta una miqueta més de confiança, no? per poder arribar a tirar a una plaça amb, bueno, amb confiança, no? I sabent que ho podem fer.
1: Després, bé, ens deia el Joshua que sobretot doncs, serà el tram final de temporada quan tornareu potser a provar, no? de superar-vos, no? O de, com a mínim igualar aquesta millor actuació vostra. Ara, doncs, aquestes diades que teniu pròximament, què teniu previst fer? No? Hem vist que al calendari teniu Vilafranca, i després també aneu teniu una altra actuació al Vinyana, pot ser?
4: Sí, a les peces allà al Vinyana, entre el Vinyana i la Bisbal.
2: El Vinyana sí. És més endavant.
4: Sí, sí, el Vinyana és una mica més endavant, però ja tenim les peces que també vam anar l'any passat. I bé, al final la idea sempre es consolidar, no? Perquè si ho mires fredament és el que dèiem, és que el 2023, el 2022 vam fer el primer castell de 6, el primer 3 de 6 que vam fer, encara en camisa blanca, amb mascareta, nevant allà a Santa Coloma de Gramenet, un 3 d'abril, i fixa-t'hi, no? Aquest any en portem 9, hi ha dues clàssiques de 7, i al final, objectivament parlant, amb el cap una mica més fred, és consolidar això, perquè no és fàcil, requereix de molta gent, a més estem tenint l'oportunitat, això el Josep ho pot explicar molt bé, doncs que, bueno, fins i tot el que ha comentat ara l'Eric, no? Que tot i no tenir, vam desmuntar un primer peu del 4 de 7, després ja el vam tirar amunt, i tot i que el castell no acabava d'estar doncs, ben equilibrat de mides, ja tenim l'experiència, no? I doncs, aquesta pràctica doncs, com per poder-lo carregar i descarregar amb força solvència, no? I jo crec que és un tema important també, i aquí el Josep ho pot explicar molt bé, doncs això, que al final també ho apuntava el Joshua, podem anar canviant peces, ell ha fet el seu primer castell de set com a segon, suposo que l'experiència és al·lucinant, no?
5: Molt.
1: I aquest te l'ha passat la pilota, Josep, endavant.
5: No, va estar molt bé l'experiència, i això, hem de continuar així, en castell de set.
1: Bé, un 4 de 7 que va ser treballat, no? Ja ho heu dit, sí. però bé, això sí, també sí. Després, no? Suposo que la sensació que quan tot surt bé és...
5: És bastant gratificant, perquè hi ha feina darrere, hi ha un assaig darrere, molts assajos darrere, molts esforços, i quan surten les coses, pues, clar, veus que tothom, clar, coordina la pinya tothom, pues, clar, val la pena l'esforç.
1: Sí, sí. Bé, es va notar també la gent que s'havia acostat fins al passeig marítim a veure-ho també us va donar suport, a més doncs això, la coincidència que arrenca la festa major, també doncs hi havia molta gent allà al passeig marítim, sí. Donant-vos suport. Uh-huh. Les pròximes actuacions aquí a Cubelles, quan seran? Perquè també doncs no? Una de les vostres voluntats aquests últims anys també ha sigut anar acostant el fet que estaria casteller també cap a Cubelles, amb, organitzant diades doncs de més o menys nivell, però diades aquí a Cubelles. La següent cita aquí, sabeu quan serà? Serà aquest 2026, tornarem a tenir castells aquí a Cubelles? O...
4: Ja sempre la verema, que no és propiament una diada, però que ens fa molta il·lusió sempre, perquè és la primera vegada que vam fer una actuació de tres rondes, eren castells de cinc, no? Els puristes diuen que això són castells, que són construccions, no? Que posar dosos a sobre de segons això no és un castell, però bé, en tot cas, per nosaltres va ser com una estrena, però bé, diada com a tal aquí a Cubelles no n'hi ha cap. No.
2: Ja passaríem l'any que ve, d'acord, ja començaríem, i sí que és cert que tenim, a part de les que ja hem pogut veure aquest any, val? Portaríem un altre cop, intentaríem portar, evidentment, grans diades amb grans colles, i sí que hi hauria la intenció, almenys és el que estem intentant tancar. Jo tinc el contacte d'algunes colles, sobretot del Pirineu, i ara intentar aproximar aquestes colles que són de muntanya, portar-los a la costa, i nosaltres poder fer també un intercanvi pues, a la inversa, o sigui, fer una diada cap a la muntanya. Tenim bon contacte amb els de Sort, tenim bons contactes també amb els d'Andorra. Llavors la idea seria, evidentment seria difícil trobar, no? Perquè costa trobar un intercanvi, perquè és anar i tornar i sempre has de quadrar dates, però la idea estaria allà i seria portar, evidentment, ja aproximant-se cap a l'estiu, perquè evidentment la gràcia seria portar-los allà on el que no tenen allà, que és la platja, i poder disfrutar pues, un dia de germanor entre les tres colles. No només fer castells, sinó aprofitar, també podríem organitzar pues, un dinar, un sopar, bueno, això ja s'hauria de parlar, seria més que diada com a tal, a part de castells, també seria més social. El mateix que quan anem nosaltres allà ens tractant de meravella, doncs seria tornar-los aquest favor.
4: I seguir difonent tot el fet castellà. Aquest any doncs, hem tingut tota una jove de Tarragona aquí a Cubelles, nens del Vendrell, bordegassos, fent castells de vuit, i fins i tot doncs, la jove de Tarragona doncs, veient el primer folre, com a mínim, que tinguem documentat, el segle XX seguríssim, el segle XIX sabem que es van fer castells a Cubelles, però no tenim el programa, tot i que en aquella època un folre a Cubelles seria complicat, però bé, en tot cas, doncs, ja vam fer els primers castells de vuit documentats al municipi, nens del Vendrell i Bordegassos, i ara fins i tot doncs, ja hem pogut fer amb aquella torre de vuit que vam fer a la jove de Tarragona, per tant, intentant també inocular aquest virus casteller també entre tota la població del municipi.
1: I bé, també els últims anys una de les característiques dels castellers del Foix és que també heu anat fent sortides internacionals cada any, i aquest any diria que no és una excepció, no? A la gent de tenir una sortida fins a Bèlgica, oi? No sé si ens podeu explicar en què consistirà aquesta experiència.
3: Sí, correcte. Aquest any anem a un festival que es diu Manifiesta. Està a la població d'Ostende, que toca la platja d'allà de Bèlgica, i bueno, és un festival que a part de música, no?, també hi ha molts tallers, hi ha molt... Això t'ho explicarà millor el Joshua. Bueno, justament l'any passat, no?, era el nostre objectiu anar al festival, i per diferents motius de la organització es va traspassar a aquest any 2026, però ens van convidar tant el Joshua com a mi per anar al festival, viure al festival, saber pues, com ho gestiona, no?, i per què. Sapiguem també si podíem, si era viable, no?, fer castells i com ho podríem fer allà.
2: Bé, com ha dit l'Eric, és exactament així, i el, diguéssim, el tema principal d'aquest festival, a part de música, és molt alternatiu, és més bueno, una variant més d'ideologia més d'esquerra, molt, bueno, a part de, com he dit, de música i actuacions estil teatre, circ, una mica de tot, també hi ha molt de, com ho diríem, a part de la seva propaganda, com ja ho marca el festival, hi ha moltes persones que expliquen en els seus actes, inviten a famosos, per exemple, si no m'equivoco, l'any passat hi havia la neta del Che Guevara,
3: sí, podria ser,
2: i venia pues, a xerrar, a explicar les seves experiències, o sigui, és una cosa molt general. I bueno, les persones que ens van invitar ens van explicar una mica el motiu de per què es feia, vam conèixer tot és de manera voluntària, els treballadors, entre cometes, des de les persones que et porten amb furgoneta de l'estació fins al festival, des dels que et serveixen, des de que els guien, tots aquests són de manera voluntària, és una passada, o sigui, tanta gent voluntària, o sigui, vamos, no ho he vist mai jo. I, bueno, la red de pany que ens invitaven era... hi havia un antropòleg, no recordo el nom, evidentment, que a la seva portada va ficar una pinya de castells de les persones. I bueno, per A o per B, una persona de, que treballa allà, treballa de manera voluntària també, que coneixia el que feia el festival, li va dir, ostres, jo sóc de Catalunya, això són castellers, són, bueno, que conec bé, i va dir, ostres, doncs anem a posar-nos en contacte, que vinguin i que faci una mica la demostració de per què està la pinya a la portada. Anem a portar els de la portada. I bueno, bàsicament es van posar en contacte amb nosaltres, vam acceptar, vam veure que era mínimament viable i evidentment amb una feinada impressionant per mobilitzar una colla castellera d'un país a un altre per fer castells. Has de comptar que tenim canalla, tenim gent gran, tenim gent de totes les edats, l'has d'assegurar des del primer pas de sortir de Cubelles fins a l'últim pas quan arribes. Això és una logística impressionant. I tot i així, els d'allà es van portar molt bé amb nosaltres quan vam anar en representació, o sigui, teníem tot estructurat i, sincerament, o sigui, serà un viatge que anirem a fer castells, però la invitació, a diferència de quan vam anar a Alemanya, que allò ja era més una contractació per veure castells, no? Perquè ens entenguem, el festival de música és, o sigui, som uns invitats perquè puguem explicar, perquè puguem no representar i fer un castell i marxar, sinó era el contrari, és més social, si farem un taller, parlarem amb la gent d'allà vindrà, i si no parlarem en català, parlarem en castellà, si no en castellà, en anglès o en francès. O sigui, molt més participatiu, no venir, actuar i marxar, sinó venir, quedar, disfrutar i demostrar. Però bueno, considero que és un viatge molt productiu i que aprendrem moltíssim, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells.
1: I quants castellers podreu anar fins allà, o teniu previstos anar fins a Bèlgica?
3: Aproximadament som uns 70, unes 70 persones, comptant a castellers, un acompanyants i grallers també.
1: Molt bé, i estareu allà 2-3 dies?
3: Mira, marxem d'aquí el dia 11 de setembre, el dia de la diada, cap a les 3 de la tarda, i tornem el 14, agafem allà el vol a les 9 de la nit i arribem aquí sobre les 11. O sigui, estem 4 dies, el festival és dissabte i diumenge, però bueno, dilluns mentre arribem i el dilluns 14, doncs ja tornem i ja farem alguna cosa per allà.
2: I m'agradaria afegir també que, a part de la sortida castellera, és una bona oportunitat perquè coneixerem també una colla internacional que juguen a casa, que són els Maneques de Brussel·les, i tindrem l'oportunitat de que ells vindran al manifesta, al festival, farem una actuació conjunta, o sigui, ens ajudarem, aprendrem entre tots, i és, sincerament, crec que és la primera vegada que compartiríem plaça amb una colla internacional i a casa seva. O sigui, normalment és rebre les colles internacionals, doncs aquest cop nosaltres tenim l'oportunitat d'anar allà, i tot i que no és Brussel·les, perquè és Ostend, és una mica més lluny, però ostres, és el seu país i podríem dir que juguem a casa seva.
1: Doncs vam repassant l'actualitat dels castellers del Foix amb la nova junta, amb l'única que no hem pogut parlar amb la Laura Sánchez. Laura, bé, no sé si vols un missatge, ni que sigui breu.
6: No, realment, clar, fa molt poc que estic, no?, aquí a la colla, i sí que és veritat que això enganxa, i des d'aquí animo a la gent a que ho provi una vegada o dues vegades, perquè això enganxa, i si t'agrada et quedaràs, i necessitem compromís també, perquè la gent, clar, ve alguna vegada, ve assaig, ve a diades, però després no ve a alguns assajos, no, necessitem també compromís, si els agrada i ho adeixen, necessitem gent que vingui.
4: Va venir un dia acompanyar la nena i ha fet de cross, ha fet de tot aquí. La junta, el que calgui.
5: Això ja tots vegades el diu igual, eh?
1: I t'anava a dir, Laura, doncs aprofita i fes la falca. Quins dies feu assaig, com pot venir la gent, com us pot seguir també, on us poden trobar?
6: Vale, a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook,
4: a X, a Twitter.
6: A fer assajos els divendres, a les 7:30 a la canalla i a les 8:30 als adults. I en principi ja està, perquè fem, bueno,
4: anem, sí, si no, el boca orella, ja, perquè al final ens coneixem tots, vull dir, sí, que qualsevol, sí, sí, membre de la junta que algú es trobi pel carrer li pot dir que no hi ha cap problema, o un altre casteller que ja ens ho farà saber, però més o menys els canals són aquests, sí, sí.
1: Doncs queda tot dit, moltíssimes gràcies. Avui hem rebut doncs la nova Junta dels Castellers del Foix, encapçalada doncs pel president Lolo García. Ens han acompanyat avui també en Josep Sallent, que és el vicepresident dels Castellers del Foix, la Laura Sánchez, secretària, gràcies per atendre'ns també, l'Eric Durant com a tresorer, en Joshua Moreno, que és el nou cap de colla, i que bé, l'Àngel Moreno continuarà com a cocap de colla també,
2: correcte,
1: que ha estat el cap de colla doncs des dels inicis dels Castellers del Foix. Moltíssimes gràcies i molta sort i encerts també en aquestes noves responsabilitats que fem amb els Castellers del Foix, i ens tornarem a veure aviat aquí a Ràdio Cubelles, tan aviat com tinguem notícies vostres també us anirem convidant. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: amics,
9: Ràdio
10: què
9: Cubelles.
10: Tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
9: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
11: El temps.
12: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Sí que dominat pel sol, però amb més núvols baixos que en dies passats, sobretot ara al matí, quan els núvols baixos poden ser una mica abundants, sempre alternant amb estones de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Ben feble amb terral fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i cel clar al centre del dia, amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia.
1: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que...

0: 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es veia tot al voltant, tot, no hi havia cap xalet, cap casa, tot eren camps de conreu, fins a arribar a la platja. La platja era també una petita franja de sorra, i aquesta fotografia no l'havia vist mai, no? I a partir d'allà, nosaltres al cap de poc temps, l'any 92, vam inaugurar el Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro, que és una escola del mar dedicada a activitats escolars, i un dels programes que vam preparar va ser precisament el del canvi dels paisatges, no? Bàsicament el canvi del paisatge a la costa, en aquest cas la costa que es veia des del mas, no? I per tant, doncs, vam anar recopilant fotografies antigues, algunes també les vam demanar. En aquell moment no era tan fàcil aconseguir fotografies aèries com ara, i algunes ens les van proporcionar des de Madrid, els militars. Recordo un comandante al quartel de Cuatro Vientos demanant-li fotografies aèries. I a més, una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir: no, si és per esto, pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar, i allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja, amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix, i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66, i després, quan es van dessecar Les Salines, va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja, doncs, activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
1: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
0: sí,
1: posteriors, no?
0: Totalment, de fet les del 46, les del 56 fins a l'any 65 els canvis són molt pocs, i del 65 fins a l'actualitat, doncs, ha progressat fins a arribar, doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, al 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva. Una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran, i per tant té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
1: I també veiem dins d'aquest període de transformació, també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això, els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no?
0: Sí,
1: hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etcètera.
0: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica. És a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. L'aparició de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, que era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials. I després sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: I era platja de sorra?
0: Sí, o... sí, era platja de sorra, i hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim, des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint, omplint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
0: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges. Tot això és fruit del 78.
1: Abans, però, les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar?
0: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra comencen els conreus.

0: peus, i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant, alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sòl.
1: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa, i que ara sí que ho haguem fet, pot ser que tard o d'hora veiem que, bé, potser per algun motiu durant milers d'anys...
0: Té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament, un, la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara, que ho veies precisament arran de mar. Per exemple, les Homes d'Empiro, hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits. Potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys de, sí, amb els anys 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Covella sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortien a l'aigua salada, i rentaves roba amb l'aigua salada, i havies de beure aigua de garrafa, perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, la Amas d'en Pedro sortia salada per les aixetes, i tot això s'ha millorat.
1: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
0: sí,
1: antigament...
0: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament, doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
1: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
0: No, perquè la zona de sorra no és habitable, i aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és la desembocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja, diguéssim, més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells de manera molt intel·ligent s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC i que es dediquen
1: Bueno, i el Ministeri ho està fent.
0: Correcte, sí. Posen plantes a la sorra, precisament per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
1: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi, miréssim de 2025 cap endavant, no? No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, climàtic...
0: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
1: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
0: No.
1: Ja no et deixen, perquè diuen d'aquí, no?, d'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
0: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
1: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què, doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
0: Sí. Ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I, per tant, és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i, per tant, la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació, doncs, hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar, doncs algunes desapareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, la riuada realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
1: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no?, que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
0: Sí, això, no? La veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I per tant, intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats per pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Cubelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
1: I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec, aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys.
0: Fotos potser no es veu, perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Cubelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, que... i morts posteriors a les sequeres, perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys, quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
1: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
0: Home, n'hi ha una important dels darrers anys, que és l'autopista.
1: Aquí anava.
0: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria a la banda est del municipi, no?
1: La via del tren també estava.
0: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix a partir d'un moment, apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees, que alguna cosa s'hi acabarà fent, i per tant això serà una fotografia més de futur.
1: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem, no?, si s'acaba construint o no. Però
0: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment.
1: També, i té l'autopista enganxada, no?
0: Correcte, i bons accessos, sí.
1: Bé, això pel que fa doncs l'autopista acaba una mica, bé, és un municipi, Cubelles, que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
0: el talla una
1: mica, ara és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no?, la carretera comarcal, i finalment l'autopista, que tot plegat
0: sí,
1: ho fa que...
0: s'han d'anar fent ponts.
1: Sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi, també doncs com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
0: Doncs d'una manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal, fa un parell d'anys, això va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no? I llavors de cop i volta, fa cosa d'un mes o menys, en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles i tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, dades i d'història del mas, bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic: bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si et dones... Clar, perquè em va donar... És a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem, perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I li vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. L'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedrenya, ja em va venir dir, no, escolta, és que això

0: és així, això és... I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Segurament està ple de veïns a Cubelles que diran, home, doncs aquí això... Vale. I
1: els motius potser perquè allò
0: correcte,
1: es va canviar...
0: Correcte, clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, eh? Per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic, escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la setmana del patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres, jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
1: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
0: No, bàsicament això eren els motius, no? Els motius eren, primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Gunit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons... I després, però finalment, doncs, les segones residències. I no segones residències, sinó residències de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova i la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible. Per tant, la gent acaba comprant residències per viure i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? amb el tren quan funciona, o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
1: els accés. Autobusos que també que s'han acabat posant per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
0: Però això es nota, és a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. Al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
1: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas d'en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubelles, juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això si
0: doncs
1: ens pots comentar.
0: Doncs sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són 2.000 nens per temporada, 2.000 i alguns nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
1: al final fem... Casa.
0: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles, doncs, bastant de l'interior. I el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim. La nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona, són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans, i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar.
0: I llavors també necessitàvem...
1: I sense les feines del camp d'abans i tot això.
0: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidor.

0: com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu. Mm.
1: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també doncs, tindrien aquesta opció de lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
0: Sí, jo soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé. És a dir, ens està castigant, i nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic. I rebrem un càstig. Rebrem un càstig perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè... Ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any. Ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics, no? Públic familiar és un element, un tema molt a treballar, públics de grups, públics de cap de setmana, bé, haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè... És cert que aquesta tardor, nosaltres, per exemple, a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap. Les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera, perquè tot eren dubtes i tal, i llavors farem caps de setmana i serà un any justet o dolent. Però això, tots els negocis tenen anys bons. Sí, anys dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
1: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, no. I bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: és el teu cas. No? Doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs, el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la Festa Major en Pere Vives, i no sé si doncs, també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el calendari festiu o...
0: No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi, no? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules, i de fet hi ha moltes coses a explicar del mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la festa, bueno, Festa Major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la Festa Major, però habitualment és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances. I jo, doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc, i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
1: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? que el grup d'estudis coedencs acostuma a després doncs, a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
0: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia, que no et permet veure detalls. No? Però si amplieu les fotografies podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al Esbocó del Foix hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
1: Aquest amb aquesta forma com de T.
0: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fet malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto, doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer. Clar. Perquè està desaparegut. Només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el de, o el del Foix.
1: Però el de Mas d'en Pedro no, no se'n parlava.
0: Exacte.
1: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni sí. encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els Castellers del Foix han signat en la seva última actuació a Cubelles al Passeig Marítim la seva millor actuació aquí al municipi i gairebé la millor de la seva història, ja que van repetir la clàssica de 7 i els va faltar repetir el Pilar de 5 per igualar la seva millor actuació de la història, que és la que van fer abans d'acabar l'any a Sant Vicenç dels Horts el novembre del 2025. Per analitzar la situació de la colla, sobretot per presentar el que és també la seva nova junta, que s'ha decidit en una assemblea recentment, de fet l'endemà d'aquesta actuació històrica al Passeig Marítim. Avui rebem els membres de la nova junta dels Castellers del Foix. D'una banda, el nou cap de colla és en Joshua Moreno. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, també el president passa a ser en Lolo García. Lolo, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Cubelles. Un cop més.
3: Un plaer.
1: També el vicepresident és en Josep Sallent. Benvingut, gràcies, Josep.
4: Hola, gràcies.
1: El tresorer continua sent l'Eric Duran, no?, que repeteix, ja estava a la Junta, oi?
3: Sí, bueno, estava com a vocal, no?, ajudant a la tesoreria, però ara sí que passo de vocal a tesorer.
1: Molt bé. I també la secretària serà la Laura Sánchez. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda.
5: Merci a vosaltres.
1: I bé, aquest canvi de junta es va decidir en una assemblea extraordinària el dilluns passat, que es va fer al Centre Social Joan Roig i Piera. Abans d'entrar a parlar més de Castells, no?, que és el més interessant, sens dubte, parlem una mica d'aquest vessant més social. En quin moment també arriba el fet de fer un canvi de junta i bé, com afronteu també aquest repte, com us arriba també aquest repte ara d'agafar aquesta responsabilitat al capdavant dels Castellers del Foix?
2: Bé, bàsicament la trajectòria que estàvem tenint a nivell tècnic és molt bona i a nivell social vam veure com que començava una mica a afluixar aquest nivell i vam decidir, ostres, a veure com podem entre tots, sobretot, millorar aquest nivell social, que no hi hagi tant de desgast, que no hi hagi tant de, diguéssim, disputes internes, i vam decidir, ostres, pues, perquè, com bé va explicar Lolo a l'assemblea, un model de junta una mica més, bastant més participativa, més concepte cooperativa, no? Una junta cooperativa. Tot això ho explicarà molt bé el Lolo, ell ho va clavar molt bé, va fer un resum molt bo de com és, i vam dir, ostres, per què no, la paraula no seria jubilar, no?, però podríem dir de fer un canvi de paradigma. Teníem un model i vam dir, pues, l'única manera de poder reconduir aquest nivell social és agafant i dir, pues, tombem i agafem una altra nova direcció, ja que batallar amb el mateix a vegades és, ostres, ja no veus tantes coses com abans, ja estàs desgastat, i vam dir, ostres, pàgina nova, totalment.
1: Sí que ha sigut una junta que també ha anat passant una mica els reptes que tenia la colla, no? De colla en formació a colla de ple dret, no? Consolidar una mica també els Castells. Ara creieu que cal donar un pas més, per tant, bé, no sé si...
5: Sí, exactament, sí, sí, sí. És el que comentàvem, no? Que en aquest, bé, al final són 7 anys de trajectòria, vam començar el 2019, i clar, hem tingut doncs, dues grans juntes. En aquestes juntes hi ha hagut després alguns moviments que són habituals en totes les entitats, però bàsicament hem tingut dues juntes, i en aquell moment doncs, eren juntes doncs, molt, eren més robustes, eren més horitzontals, en el sentit que teníem més gruix de persones, perquè era necessari que fos així, perquè la primera junta era l'encarregada doncs, de posar tot això en marxa, de posar la maquinària doncs, en funcionament, i per tant doncs, aquella junta liderada pel Joan Anton Gómez doncs, va fer aquesta feina, i òbviament necessitava d'un grup de suport molt, molt potent, molt fort, no? I després venia aquesta segona fase, que era la de la consolidació com a colla, que de fet, doncs, des del punt de vista tècnic està plenament doncs, assolit, havent-nos convertit ja en una colla de set, perquè pel que fa als castells en si, realment comencem a fer castells el 22, perquè clar, el 19 comencem a posar-nos en marxa, 20 i 21 tancats a casa pràcticament tancats a casa per la pandèmia, per tant comencem el 22, i en molt poc temps, de fet l'any següent ja vam fer el primer castell de set, ara estem, doncs, ja hem fet dues clàssiques de set, aquest any portem ja 9 o 10 castells de set, i per tant necessitàvem una altra junta en aquell moment que també doncs, fos molt forta, molt doncs, amb molt de pes, justament doncs, per acabar de consolidar. I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua. I tant poden fer-ho des del punt de vista estructural, dir, escolta, jo vull formar part sempre, encarregar-me d'això, com si algú vol fer-ho de manera recurrent, diu, mira, jo en el dia a dia potser no hi podré ser, però sí que més o menys vull estar una mica a sobre d'aquest àmbit, esdeveniment, sanitari, el que sigui, i fins i tot aquells que digui, escolta, jo de manera esporàdica m'agradaria col·laborar, doncs obrir tot aquest ventall. És això, modificar una miqueta, fer un petit canvi de paradigma, tenint en compte doncs, que ja portem aquests 7 anys i que, per tant, entenem que ara calia obrir una nova etapa.
1: Hi ha cap projecte concret o cap manera de fer nova que creieu que sigui, doncs, que es vulgui posar ja sobre la taula o que creieu que ho representi, no?, ja d'inici?
2: Bàsicament, ja el model que volem implantar és el, com bé ha dit el Lolo, és més social, i sobretot el que ens interessa és que s'obri a petició de la gent. És a dir, si algú té una idea, la Junta només posarà les eines, la voluntat, òbviament, però ja no lideraran aquest aspecte. O sigui, la Junta liderarà l'aspecte més, com ho diu l'Estatut, o sigui, el que legalment necessita. Però aquí obriríem molt més aquest ventall a poder qualsevol persona, simplement que presenti la idea, les eines se'ls proporciona, i entre tots podem abarcar si necessites mans, tindràs mans a nivell econòmic, si és eficaç i està dintre dels números, endavant. Ja no serà el, ostres, a veure què diu la Junta, sinó justament al contrari, què dirà la colla? Jo presento un projecte i en funció del que hi hagi de la colla, tant els votants que diguin que sí o els votants que diuen que no, pues anirem reconduint la barca, no? Més cap aquí, més cap allà, més gent hi hagi, més activitats farem, si hi ha menys gent llavors ens dedicarem més en un apartat més tècnic casteller, i d'aquesta manera pues, és una mica el que voldrà la colla, més que el que vol un grup de persones, la visió que donarà és el que vol la colla en general.
1: I bé, en la manera de fer castells heu dit que hi haurà continuïtat, però no sé si aquesta continuïtat també quins són els nous reptes que van apareixent, perquè clar, cada vegada doncs heu anat pujant de pisos, ara esteu doncs, fent castells de set cada vegada més recurrentment, i en algunes altres entrevistes sempre dèiem bé, que potser un dels aspectes era la pinya, no? que calia treballar-la més, o que potser feia falta gent també per sumar i tenir més pinya per poder assajar millor, no? Tots aquests castells de set. No sé si en aquest aspecte el de la pinya també doncs, hi voleu afegir cap novetat o teniu res a dir.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic, és una idea més en equips. Ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions, i tot això. De fet, aquí tenim l'Eric, que és un membre del tronc molt actiu, val? Josep, que comença a estar molt també en el tronc, sobretot en castells de set, bueno, ja es nota, perquè cada cop triguem menys a l'hora de fer castells de set, o millor dit, de preparar gent per castells de set. Abans es costava molt, eren els mateixos, i havies de fer com una inversió molt de temps per preparar aquesta persona. Ara hem vist que ho podem agilitzar, pues, treballant més en aquest factor d'equip. O sigui, redueix el temps.
5: Sí, després quan el gruix és com totes les colles, no? Sempre intentes tenir el màxim de gent possible perquè és necessari, però fins i tot jo que sé, ara aquest any que hi ha concurs, a les grans colles que participen diumenge, doncs també fan aquesta cerca, no? Aquest truc a la porta de la resta de colles que no s'han classificat per diumenge per intentar obtenir la màxima de pinya possible, no? Al final és això, intentar doncs també acabar doncs de consolidar, de traure també doncs el màxim de gent possible, partint d'aquesta realitat que sempre costa, però no, ja et dic, a Cubelles i a tot arreu, qualsevol colla que li preguntis, per molt gran que pugui ser o per molt bo que sigui el seu moment actual de forma, sempre et dirà que, home, sempre ens calen, haurien de venir 20 persones més, haurien de venir 40 persones més, no? Però bé, en això també treballem i per això també piquem molta pedra per intentar, doncs, que al final d'any el creixement vegetatiu de la colla sempre sigui positiu, que sempre hagis acabat l'any amb més gent de la que vas començar, i òbviament doncs intentar doncs que el gruix social de la massa social de la colla sigui doncs la màxima possible, i tant.
1: I bé, les últimes actuacions també han anat la mar de bé, sobretot doncs, l'última de festa major, el passeig marítim. Per tant, doncs, un 2026 que bé, si s'acabés ara també ja deixaria un bon regust de boca, però no sé si teniu també més objectius ara doncs, del segon tram de temporada. Què ens podeu avançar?
2: El segon tram de temporada, ara, després de festa major, seria el moment de, bueno, de veure... de mirar-nos cara a cara i dir, vale, hem arribat fins aquí, valorar com ha anat el primer tram. Sí que és cert que hem reservat diades molt importants de cara ja a aquest últim tram. Llavors ara faríem com una petita transició a, bueno, festa major, disfrutar, descansar, sobretot mentalment i físicament, i encara de cara ja, això ja arribaria cap al mes d'octubre, agafant molta força ja. O sigui, és un tram amb unes diades, algunes d'elles molt importants. Tenim ja, bueno, tant a l'octubre com a principis de novembre, perdó, aquestes ja són reservades per fer castells exclusivament de set, i per fer això ja pues, hem fet aquestes proves d'inici de temporada, que hem pogut portar castells de set ja no només amb diades molt grans, sinó amb diades una mica amb menys participació, però com bé he dit, aquest treball en equip ha donat el seu fruit, el 3 de set el portem molt ben consolidat. És un castell que el podem portar ja no amb tanta por, ja ens l'estem començant a creure molt més, i d'aquesta manera ens permet almenys portar pas ja un castell de set a qualsevol plaça que ens puguem imaginar. Excepcions de, bueno, evidentment, de quantitat de persona que vingui, podem tenir alguna baixa d'última hora d'algun tronc, això evidentment és totalment normal, i llavors aquí ja treballaríem d'una altra manera. Però sí, al final de temporada està igual o millor.
1: pel que fa a la diada de festa major, només li va faltar el Pilar de 5 per igualar la millor actuació de la colla, no? Bé, això segons no, els barems, tot i que hi va haver un 7 de 6 que doncs, hi pugen molts més castellers i potser fins i tot, no? Depèn de com, podríem dir que és
5: gràcia,
1: més
5: complicat. Aquesta era la gràcia, el vam fer justament perquè pot pujar molta més gent i clar, llavors tothom se sent més partícip. Sí, va ser maco, sí.
1: I bé, però això va quedar doncs, una segona clàssica de set, la segona clàssica de set de la història de la colla i poder-la fer a casa, també quina valoració en feu i això, també doncs, quan podreu repetir o creieu que es podrà repetir també la millor actuació que vau fer l'any passat?
3: Sí, bueno, jo com a valoració crec que va ser molt bona. Jo sincerament no esperava fer la clàssica a la festa major, no? El 4 no l'acabàvem d'encaixar molt bé a nivell de pinyes, no? I quan pujàvem els segons, bueno, vam pujar, vam veure que quadrava, després quan va pujar tot pues, vam veure que no estava ben quadrat, però bueno, vam aguantar i vam lluitar tothom, tant la pinya com el tronc, i al final el vam aconseguir fer. El 3, com ha comentat el Josua, pues, ja el tenim molt per la mà, però no ens hem de confiar. I bueno, el 7, que és el segon, no? Si no m'equivoco, de la nostra història, i la torre, que també la tenim molt per la mà també. I sí que ens va faltar aquest Pilar de 5, no? Que l'estem assajant, l'hem fet amb 3 variacions a l'assaig, però encara falta una miqueta més de confiança, no? per poder arribar a tirar a una plaça amb, bueno, amb confiança, no? I sabent que ho podem fer.
1: Després bé, ens deia el Joshua que sobretot doncs, serà el tram final de temporada quan tornareu potser a provar, no? de superar-vos, no? O de, com a mínim igualar aquesta millor actuació vostra. Ara doncs aquestes diades que teniu pròximament, què teniu previst fer? No? Hem vist que al calendari teniu Vilafranca i després també aneu teniu una altra actuació al Vinyana, pot ser?
5: Sí, a les peces allà al Vinyana, entre el Vinyana i la Bisbal.
6: El Vinyana sí. És més endavant.
5: Sí, sí, el Vinyana és una mica més endavant, però ja tenim les peces que també vam anar l'any passat. I bé, al final la idea sempre es consolidar, no? Perquè si ho mires fredament és el que dèiem, és que el 2022 vam fer el primer castell de 6, el primer 3 de 6 que vam fer, encara en camisa blanca, amb mascareta, nevant allà a Santa Coloma de Gramenet, un 3 d'abril, i fixa-t'hi, no? Aquest any en portem 9, hi ha dues clàssiques de 7, i al final, objectivament parlant, amb el cap una mica més fred, és consolidar això, perquè no és fàcil, requereix de molta gent, a més estem tenint l'oportunitat, això el Josep ho pot explicar molt bé, doncs que, bueno, fins i tot el que ha comentat ara l'Eric, no? Que tot i no tenir, vam desmuntar un primer peu del 4 de 7, després ja el vam tirar amunt, i tot i que el castell no acabava d'estar doncs, ben equilibrat de mides, ja tenim l'experiència, no? I doncs aquesta pràctica doncs, com per poder-lo carregar i descarregar amb força solvència, no? I jo crec que és un tema important també, i aquí el Josep ho pot explicar molt bé, doncs això, que al final també ho apuntava el Joshua, podem anar canviant peces, ell ha fet el seu primer castell de 7 com a segon, suposo que l'experiència és al·lucinant, no?
2: Molt.
1: Ja que te l'ha passat la pilota, Josep, endavant.
2: No, va estar molt bé l'experiència, i això, anem a continuar així, en castell de 7.
1: Bé, un 4 de 7 que va ser treballat, no? Ja ho heu dit, sí. però bé, això sí, també sí. Després, no? Suposo que la sensació que quan tot surt bé és
2: bastant gratificant, perquè hi ha feina darrere, hi ha un assaig darrere, molts assajos darrere, molts esforços, i quan surt les coses, pues clar, veus que tothom, clar, coordina la pinya, tothom, pues clar, val la pena l'esforç.
1: Sí, sí. Bé, es va notar també la gent que s'havia acostat fins al passeig marítim a veure-ho també us va donar suport, a més doncs això, amb la coincidència que arrenca la festa major, també doncs hi havia molta gent allà al passeig marítim sí. Donant-vos suport. Uh-huh. Les pròximes actuacions aquí a Cubelles, quan seran? Perquè també doncs no? Una de les vostres voluntats aquests últims anys també ha sigut anar acostant al fet que casteller també cap a Cubelles, amb, organitzant diades doncs de més o menys nivell, però diades aquí a Cubelles. La següent cita aquí, sabeu quan serà? Serà aquest 2026, tornarem a tenir castells aquí a Cubelles? O...
5: Ja sempre la verema, que no és, bueno, no és propiament una diada, però que ens fa molta il·lusió sempre, perquè és la primera vegada que vam fer una actuació de tres rondes, eren castells de cinc, sí, no? Els puristes diuen que això són castells, que són construccions, no? Que posar dosos a sobre de segons això no és un castell, però bé, en tot cas, per nosaltres va ser com una estrena, però bé, diada com a tal aquí a Cubelles no n'hi ha cap. No.
2: Ja passaríem l'any que ve, d'acord, ja començaríem, i sí que és cert que tenim, a part de les que ja hem pogut veure aquest any, val? Portaríem un altre cop, intentaríem portar, evidentment, grans diades, amb grans colles, i sí que hi hauria la intenció, almenys és el que ja estem intentant tancar. Jo tinc el contacte d'algunes colles, sobretot del Pirineu, i ara intentar aproximar aquestes colles que són de muntanya, portar-los a la costa, i nosaltres poder fer també un intercanvi, pues, a la inversa, o sigui, fer una diada cap a la muntanya. Tenim bon contacte amb els de Sort, tenim bons contactes també amb els d'Andorra. Llavors la idea seria, evidentment, seria difícil trobar, no? Perquè costa trobar un intercanvi, perquè és anar i tornar i sempre has de quadrar dates, però la idea estaria allà i seria portar, evidentment, ja aproximant-se cap a l'estiu, perquè evidentment la gràcia seria portar-los allà on el que no tenen allà, que és la platja, i poder disfrutar, pues, un dia de germanor entre les tres colles, no només fer castells, sinó aprofitar, també podríem organitzar, pues, un dinar, un sopar, bueno, això ja s'hauria de parlar, seria més que diada com a tal, a part de castells, també seria més social. El mateix que quan anem nosaltres allà ens tractant de meravella, doncs seria tornar-los aquest favor.
5: I seguir difonent tot el fet castellà. Aquest any, doncs, hem tingut tota una jove de Tarragona aquí a Cubelles, nens del Vendrell, bordegassos, fent castells de 8, i fins i tot, doncs, la jove de Tarragona, doncs, veient el primer folre, com a mínim, que tinguem documentat, el segle XX seguríssim, el segle XIX sabem que es van fer castells a Cubelles, però no tenim el programa, tot i que en aquella època un folre a Cubelles seria complicat, però bé, en tot cas, doncs, ja vam fer els primers castells de 8 documentats al municipi, nens del Vendrell i Bordegassos, i ara fins i tot, doncs, hem pogut fer amb aquella torre de 8 que vam fer a la jove de Tarragona, per tant, intentant també inocular aquest virus casteller també entre tota la població del municipi.
1: I bé, també els últims anys, una de les característiques dels castellers del Foix és que també heu anat fent sortides internacionals cada any, i aquest any diria que no és una excepció, no? A la gent de tenir una sortida fins a Bèlgica, oi? No sé si ens podeu explicar en què consistirà aquesta experiència.
3: Sí, correcte. Aquest any anem a un festival que es diu Manifiesta. Està a la població d'Ostende, que toca la platja d'allà de Bèlgica, i bueno, és un festival que, a part de música, no?, també hi ha molts tallers, hi ha molt... això t'ho explicarà millor el Joshua. Bueno, justament l'any passat, no?, era el nostre objectiu anar al festival, i per diferents motius de la organització es va traspassar a aquest any 2026, però ens van convidar tant el Joshua com a mi per anar al festival, viure al festival, saber, pues, com ho gestiona, no?, i per què. Sapiguem també si podíem, si era viable, no?, fer castells, i com ho podríem fer allà.
2: Bé, com ha dit l'Eric, és exactament així, i diguéssim, el tema principal d'aquest festival, a part de música, és molt alternatiu, és més, bueno, una variant més d'ideologia més d'esquerra, molt, bueno, a part de, com he dit, de música i actuacions estil teatre, circ, una mica de tot. També hi ha molt de, com ho diríem, a part de la seva propaganda, com ja ho marca el festival, hi ha moltes persones que expliquen en els seus actes, inviten a famosos. Per exemple, si no m'equivoco, l'any passat hi havia la neta del Che Guevara,
3: sí, podria neta, ser,
2: i venia, pues, a xerrar, a explicar les seves experiències. O sigui, és una vessant molt general, i, bueno, les persones que ens van invitar ens van explicar una mica el motiu de per què es feia, vam conèixer el tot, és de manera voluntària, els treballadors, entre cometes, des de les persones que et porten amb furgoneta de l'estació fins al festival, des dels que et serveixen, des de que els guien, tots aquests són de manera voluntària. És una passada, o sigui, tanta gent voluntària, o sigui, vamos, no ho he vist mai jo. I, bueno, la red de pany que ens invitaven era... hi havia un antropòleg, no recordo el nom, evidentment, que a la seva portada va ficar una pinya de castells de les persones. I bueno, per A o per B, una persona de, que treballa allà, treballa de manera voluntària també, que coneixia el que feia el festival, li va dir, ostres, jo sóc de Catalunya, això són castellers, són, bueno, que conec bé, i va dir, ostres, doncs anem a posar-nos en contacte, que vinguin i que faci una mica de la demostració de per què està la pinya a la portada. Anem a portar els de la portada. I bueno, bàsicament es van posar en contacte amb nosaltres, vam acceptar, vam veure que era mínimament viable i evidentment amb una feinada impressionant per mobilitzar una colla castellera d'un país a un altre per fer castells, has de comptar que tenim canalla, tenim gent gran, tenim gent de totes les edats, l'has d'assegurar des del primer pas de sortir de Cubelles fins a l'últim pas quan arribes. Això és una logística impressionant. I tot i així, els d'allà es van portar molt bé amb nosaltres quan vam anar amb representació, o sigui, teníem tot estructurat, i sincerament, o sigui, serà un viatge que anirem a fer castells, però la invitació, a diferència de quan vam anar a Alemanya, que allò ja era més una contractació per veure castells, no?, perquè ens entenguem, el festival de música és, o sigui, som uns invitats perquè puguem explicar, perquè puguem no representar i fer un castell i marxar, sinó era el contrari, és més social, si farem un taller, parlarem amb la gent d'allà vindrà, i si no parlarem en català, parlarem en castellà, si no en castellà, en anglès o en francès. O sigui, molt més participatiu, no venir a actuar i marxar, sinó venir, quedar, disfrutar i demostrar. Però bueno, considero que és un viatge molt productiu i que aprendrem moltíssim, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells.
1: I quants castellers podreu anar fins allà, o teniu previstos anar fins a Bèlgica? Quants?
3: Sí, aproximadament som uns 70, unes 70 persones, comptant a castellers, un acompanyant i grallers també.
1: Molt bé, i estareu allà 2-3 dies?
3: Mira, marxem d'aquí el dia 11 de setembre, el dia de la diada, cap a les 3 de la tarda, i tornem el 14, agafem allà el vol a les 9 de la nit i arribem aquí sobre les 11. O sigui, estem 4 dies, el festival és dissabte i diumenge, però bueno, dilluns mentre arribem i el dilluns 14, doncs ja tornem i ja farem alguna cosa per allà.
2: I m'agradaria afegir també que, a part de la sortida castellera, és una bona oportunitat perquè coneixerem també una colla internacional que juguen a casa, que són els Maneques de Brussel·les, i tindrem l'oportunitat de que ells vindran al manifesta, al festival, farem una actuació conjunta, o sigui, ens ajudarem, aprendrem entre tots, i és, sincerament, crec que és la primera vegada que compartiríem plaça amb una colla internacional i a casa seva. O sigui, normalment és rebre les colles internacionals, doncs aquest cop nosaltres tenim l'oportunitat d'anar allà, i tot i que no és Brussel·les, perquè és Ostende, està una mica més lluny, però ostres, és el seu país i podríem dir que juguem a casa seva.
1: Doncs vam repassar l'actualitat dels castellers del Foix amb la nova junta, amb l'única que no hem pogut parlar amb la Laura Sánchez. Laura, bé, no sé si vols dir res, un missatge, ni que sigui breu.
6: No, realment, clar, fa molt poc que estic, no?, aquí a la colla, i sí que és veritat que això enganxa, i des d'aquí animo a la gent a que ho provi una vegada o dues vegades, perquè això enganxa, i si t'agrada et quedaràs, i necessitem compromís també, perquè la gent, clar, ve alguna vegada, ve a assaig, ve a diades, però després no ve a alguns assajos, no, necessitem també compromís, si els agrada i ho deixen, necessitem gent que vingui.
5: Va venir un dia a acompanyar la nena i ja ha fet de baix, ha fet de cross, ha fet de tot aquí. Junta el que calgui.
7: Està bé, tots vegades igual, eh?
1: I t'anava a dir, Laura, doncs aprofita i fes la falca. Quins dies feu assaig? Com pot venir la gent? Com us pot seguir, també? On us poden trobar?
6: Vale, a les xarxes socials, a Instagram, a Facebook,
5: a X, a Twitter.
6: A fer assajos els divendres, a les 7:30 a la canalla i a les 8:30 als adults. I en principi ja està, perquè fem, bueno,
5: anem, sí, si no el boca orella, ja, perquè al final ens coneixem tots, vull dir, sí, que qualsevol, sí, membre de la junta que el gust trobi pel carrer li pot dir que no hi ha cap problema, o un altre casteller que ja ens ho farà saber, però més o menys els canals són aquests, sí, sí.
1: Doncs queda tot dit, moltíssimes gràcies. Avui hem rebut doncs la nova junta dels Castellers del Foix, encapçalada doncs pel president Lolo García. Ens han acompanyat avui també en Josep Sallent, que és el vicepresident dels Castellers del Foix, la Laura Sánchez, secretària, gràcies per atendre'ns també, l'Eric Duran com a tresorer, en Joshua Moreno, que és el nou cap de colla, i que bé, l'Àngel Moreno continuarà com a cocap de colla també,
2: correcte,
1: que, doncs, que ha estat el cap de colla doncs des dels inicis dels Castellers del Foix. Moltíssimes gràcies i molta sort i encerts també en aquestes noves responsabilitats que feu amb els Castellers del Foix, i ens tornarem a veure aviat aquí a Ràdio Cubelles, tan aviat com tinguem notícies vostres també us anirem convidant. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Sí que domina pel sol, però amb més núvols baixos que en dies passats, sobretot ara al matí, quan els núvols baixos poden ser una mica abundants, sempre alternant amb estones de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogor. Vent feble amb terral fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i ser el clar al centre del dia amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest any, dins del programa de la Festa Major de Cubelles, podem trobar un treball que en col·laboració amb el grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, que cada any doncs, ofereixen algun estudi, algun treball sobre la història local dins del programa de Festa Major. I en aquesta ocasió, l'autor és en Pere Vives i Santa Eulàlia, que és biòleg, especialitzat en botànica i educador ambiental. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia.
1: I bé, en Pere Vives ha fet un treball aquest any dins del programa Festa Major que està titulat L'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025. Un treball que, com és clàssic també dins del programa de Festa Major, combina doncs, això aspectes més històrics i d'explicació i fotografies, no? Una part més gràfica. Bé, en primer lloc, doncs, quin és l'origen d'aquest treball? En quin moment doncs, et fixes a dir, va, anem a fer un treball, un estudi sobre com ha anat canviant aquest paisatge costaner de Cubelles?
4: Doncs la veritat és que fa temps, perquè això va néixer amb una fotografia que em va donar el meu avi del Mas d'en Pedro, que és on he estat jo tota la vida, i això devia ser finals dels 80. Una fotografia que hi havia al Mas d'en Pedro i es va cantar. Una fotografia que hi havia al Mas d'en

0: Recordo un comandante al quartel de Cuatro Vientos demanant-li fotografies aèries, i a més una curiositat és que no me les va cobrar, perquè quan li vaig dir que era pels nens i activitats escolars i tal, el senyor es va emocionar i em va dir, no, si és per esto pues nada, no hay que pagar nada. I me les va enviar, me les va fer arribar, i allà vam començar. Allà vam començar amb els canvis de la costa, també l'aparició de la central tèrmica, el canvi de la línia de platja, perquè la tèrmica va modificar moltíssim la línia de platja amb tota la construcció dels espigons, les primeres instal·lacions turístiques allà davant del Mas d'en Pedro, no? El càmping La Rueda, el càmping Les Salines, també hi havia aquí el càmping Paradiso, és a dir, el turisme de finals dels 60 va néixer amb el Paradiso a la desembocadura del Foix, i la Rueda allà davant del Mas d'en Pedro, no? Que és la Rueda precisament és de l'any 66, i després quan es van dessecar Les Salines va venir també el càmping Les Salines, no? És a dir, i després aquestes instal·lacions han anat desapareixent, no totes, i han anat apareixent ja doncs activitats industrials, com en aquest cas la central tèrmica, o activitats turístiques ja de segona residència, sobretot, que és el que ha omplert la major part de les parcel·les agrícoles, han anat desapareixent per aparició de segones residències.
1: Per tant, entenc que també és un estudi que el que posa en evidència és que en el segle XX, no, la transformació ha sigut brutal. Segurament si tinguéssim fotografies del 1845 serien més semblants a les del 1945, no? Que en 100 anys hauria d'haver canviat menys el paisatge costaner de Cubelles que en els 30-40 anys
0: sí,
1: posteriors, no?
0: Totalment. De fet, les del 46, les del 56 fins a l'any 65 els canvis són molt pocs. I del 65 fins a l'actualitat doncs ha progressat fins a arribar doncs, pràcticament al 100%. Si agafem només la franja de la costa, el 100%. Si agafem una franja una mica més alta per sobre la carretera, se salva. Una petita zona agrícola encara queda sota Mas Pairot, però que també està en processos d'aparició de noves coses que apareixeran, i per tant té mal futur l'espai agrícola així amb moltes hectàrees en el municipi de Cubelles, almenys en la zona entre les muntanyes primeres i el mar. Mm.
1: I també veiem dins d'aquest període de transformació també veiem com dues parts, no? Una primera que, com deies, més encara d'això, els càmpings o el primer turisme de platja i tot això, i potser els primers xalets i cosetes així, i després hi ha l'urbanisme, no?
0: Sí,
1: hi ha planificació urbanística, sí. Carrers, blocs de pisos, etc.
0: Jo crec que aquí té un element important la central tèrmica. És a dir, tot el que és abans de la central tèrmica va ser turisme de càmpings i alguns xalets, però no masses. L'aparició de la central tèrmica va ser un canvi revolucionari, perquè són 11 hectàrees de la central, i després això més aviat va acompanyar de petits canvis en els polígons, per exemple, el polígon Les Salines, polígons industrials de petita indústria, de petites i mitjanes empreses, és a dir, que era el motor d'ocupació del territori verd, diguéssim, sobretot amb els polígons industrials. I després sí, en el moment en què la tèrmica es va comunicar que ja anava de baixa, llavors hi va haver una explosió a segones residències, tota la mota de Sant Pere, tota la primera línia de platja, perquè clar, la mota de Sant Pere era una platja pràcticament verge, fins als anys 90, 90 ja, fins que es va saber que la tèrmica li quedaven no sé quants anys de concessió i que s'acabava.
1: I era platja de sorra?
0: Sí, o... sí, era platja de sorra, i hi havia algun espigó de la tèrmica, és a dir, la tèrmica va fer un canvi importantíssim, des dels espigons de Cubelles, alguns també van ser modificats amb la tèrmica, i després tota la costa fins i Cunit, Cubelles i Cunit, tots els espigons aquests que hi ha protegint un plint de sorra.
1: Paral·lels aquests.
0: Sí, paral·lels i transversals, diguéssim, per tal d'acumular sorra a les platges, tot això és fruit del 78.
1: Mm. Abans, però, les platges com eren? Quan hi havia conreus i arribava al mar...
0: No. Si mireu les fotografies del 46 i del 56 i del 68, la platja és de sorra i és una franja molt estreta i els conreus estan a tocar. Els pocs metres acaba la sorra, comencen els conreus i això és fruit, per exemple, la pineda aquesta que tenim aquí a la desembocadura del Foix és anterior a l'aparició del càmping Paradiso, perquè probablement protegia aquests arbres que es plantaven arran de mar, protegien l'entrada de la sorra en els conreus que hi havia a primera línia, no? I per tant alguns arbres identificats que hi ha al llarg de la línia de costa són antics arbres que havien sigut plantats per evitar que la sorra amb el vent entrés a dintre dels conreus i salinitzés el sol.
1: Clar, aquí estem analitzant el que és el paisatge costaner purament, però el fet que ningú construís en milers d'anys tan a prop de la costa, I que ara sí que ho haguem fet.
0: Bueno, perquè l'espai
1: pot ser que tard o d'hora veiem que bé, potser pel

0: un motiu durant...
1: Té una explicació, té una explicació, i és que l'espai de platja està molt sobrevalorat dels anys 60 cap aquí. Antigament la gent no es posava banyadors i s'exposava públicament a banyar-se en una platja. Dos, les platges no tenien tot l'equipament que tenen ara, que ho veies precisament arran de mar. Per exemple, als Homes d'en Pedro hi havia les Mars Mortes, que eren uns aiguamolls plens de mosquits. Potser no hi havia paludisme, però poc li faltava. Eren unes zones bastant, diguéssim, bastant insalubres, perquè eren aigües estancades i, per tant, doncs, la gent no hi anava a la platja, no? I, per tant, això va haver un canvi a partir dels anys de, sí, amb els anys 60, amb aquestes aparicions de les primeres platges turístiques, doncs a partir d'allà es va començar a sanejar les mateixes salines, durien haver-hi molts mosquits, també, quan hi havia... De fet, Covella sempre ha sigut una zona de mosquits. Actualment, com que està tot urbanitzat, n'hi ha menys que fa uns anys, però tot i que ens arriben aquests mosquits orientals com el tigre, no? que recolonitzen, però una zona, jo recordo l'aigua salada, de petit les aixetes sortien a l'aigua salada, i rentaves roba amb l'aigua salada, i havies de beure aigua de garrafa, perquè no, l'aigua de les fonts i de casa era salada, a Homes d'en Pedro sortia salada per les aixetes, i tot això s'ha millorat.
0: Per tant, doncs, també suposo que aquest progrés ha fet que ara es pugui viure bé arran de mar, quan, doncs,
1: sí,
0: antigament...
1: De fet, tota la costa de la península Ibèrica, la platja ha estat sobrevalorada i s'ha habilitat perquè s'hi pugui viure, perquè antigament, doncs, les condicions de salubritat eren baixes en alguns llocs.
0: Clar, jo anava més per la línia de l'inestabilitat, no?, del terreny, és a dir, el que ara és un tros que sembla molt estable, d'aquí 20 anys potser, no?, hi ha un temporal o no sé què, o no ha canviat tant, això?
1: No, perquè la zona de sorra no és habitable, i aquesta zona de sorra abans era potser de 50 metres i ara potser és de 150 o 200 metres. Aquesta zona pot variar una mica amb els vents i amb les tormentes. Una altra cosa és l'esmocadura del riu. Però el que és la platja, tot al llarg de la platja, diguéssim, més rocallosa arran del riu i més sorrenca a mesura que ens allunyem de sorra fina, el vent la modifica els espais de duna, que alguns d'ells, de manera molt intel·ligent, s'han afiançat amb plantes, els grups aquests del GPEC, i que es dediquen
0: Bueno, i el Ministeri ho està fent.
1: Correcte, sí. Posen plantes a la sorra, precisament per fixar la sorra i que no hi hagi aquest desplaçament de sorres.
0: Tanmateix no es parla també de, si en lloc de centrar-nos tant en l'estudi, miréssim de 2025 cap endavant, no?
1: Sí.
0: No sé si d'això se'n pot parlar, també l'augment del nivell del mar, climàtic...
1: Si realment puja el nivell del mar tal com prediuen, doncs sí, algunes botigues del passeig hauran de tancar. Sí, esperem que no sigui tan dramàtic. Sempre podem posar parets de formigó davant, no? Però no sé si és la idea.
0: Bé, n'hi ha permís per fer-ho, tampoc.
1: No.
0: Ja no et deixen, perquè diuen d'aquí, no?, d'aquí 5 anys aquest paret de formigó seria història.
1: No, la zona, això s'ha de fer una mica a casa dels mapes de zones inundables, no? I la veritat és que Covelles té bastantes zones inundables, no? I aquestes zones poden ser fruit de l'augment de tormentes, de l'augment de pluges, és a dir, bueno, sí, pot canviar.
0: També perquè la part final, no, de l'estudi acaba amb aquesta riuada històrica que hi va haver el 2025, en què, doncs, també hi afegeixes algunes imatges en què es veu també com, no tant el mar, en aquest cas va ser més el riu, com també va agafar el seu lloc, no?
1: Sí. Ho vaig posar bàsicament perquè aquestes riuades modifiquen el paisatge, no? I, per tant, és un element natural fort que fa que canvia les coses, no? En aquest cas va destruir una part del passeig marítim, però va obrir el riu al mar, no? El riu Foix, de forma natural, hi ha anys que està obert i hi ha anys que la barrera de sorra tanca el pas i, per tant, la llacuna queda incomunicada amb el mar. És a dir, que tot això són fenòmens que ajuden a modificar el paisatge, perquè els anys que hi ha comunicació, doncs, hi ha unes plantes, i els anys que no hi ha comunicació amb el mar, doncs algunes apareixen i apareixen d'altres plantes, no? I això acompanya altres animals. És a dir, que el paisatge, la riuada realment, o els rius, són uns elements, uns vectors molt importants en els paisatges.
0: I parlant també de futur, hi ha un altre element, no?, que és el de la dàrsena de la tèrmica, que ara s'estan fent les obres per treure'l, i això també tornarà a fer un canvi.
1: Sí, això, no? La veritat és que tot el que sigui guanyar espai naturalitzat és positiu avui en dia, no? I, per tant, intentar connectar els dos trams de platja que estaven tallats per les, pels canals d'entrada i sortida de l'aigua de refrigeració de la tèrmica, doncs és una molt bona idea, i si s'han trobat els diners per fer-ho, perquè suposo que no deu ser barat, doncs estupendo, perquè podrem gaudir d'una platja contínua a tot el municipi de Cubelles, doncs naturalitzada, amb el seu espai de sorra, les seves dunes, les seves plantes i l'accés a les persones al bany.
0: I d'altra banda, mirant doncs el passat més recent, no sé si has vist canvis també, o va arribar a afectar la costa la sequera, no? Perquè sí que hi han fotos potser en què es veu un paisatge més verd i d'altres en què es veu més sec. Aquesta sequera tan intensa que vam viure aquests últims anys,
1: Fotos potser no es veu, no, perquè les fotos són molt d'espais urbans i d'espais vora platja i per tant molt modificats, però sí que quan passeges per Cubelles, sobretot si vas cap al Garraf, hi ha una explosió d'arbres col·lapsats, secs i morts, que i morts posteriors a les sequeres, i perquè els arbres no moren l'any de la sequera, moren al cap d'uns anys quan porten molts anys continuats de sequera, de manera que col·lapsen, les fulles col·lapsen i no són capaces de regenerar l'arbre, i l'arbre queda sec. Si aneu per l'autopista, damunt dels túnels del Garraf, hi ha moltes entrades de túnels que són ben plenes d'arbres secs, que són secs posteriors a les sequeres més fortes.
0: I no sé bé si estic anant una mica més enllà, perquè no t'estic preguntant només sobre el que seria només la línia de costa, sinó una mica també el primer tram. No sé si hi ha cap infraestructura, sí que has comentat doncs la tèrmica i els espigons, que evidentment doncs van modificar el paisatge, però no sé si hi ha altres infraestructures.
1: Home,
0: n'hi ha
1: important dels darrers anys, que és l'autopista.
0: Aquí anava.
1: Si us fixeu, les fotografies en color dels darrers anys, ja apareix el peatge de l'autopista i tota l'autopista, que és un altre vector. És a dir, jo començo el treball amb tres vectors importants, que són la carretera comarcal, el torrent d'en Pedro, que és a la banda oest del municipi, i el torrent de Santa Maria a la banda est del municipi, no?
0: La via del tren també estava.
1: I la via del tren també hi era, sí, també està com a element. Però clar, l'autopista apareix a partir d'un moment, apareix l'autopista com un element vector nord, d'est a oest, que travessa de manera brutal el municipi, no? És a dir, que sí, es van fent infraestructures que van modificant. També veurem ara què passa amb l'espai de la tèrmica, perquè també acabarà sent una estructura, al final són 11 hectàrees que alguna cosa s'acabarà fent, i per tant això serà una fotografia més de futur.
0: El projecte actual és que hi vagi una nau logística que ocupi bona part de les hectàrees, veurem, no, si s'acaba construint o no. Però
1: sí, és aquesta política dels polígons, no? És a dir, ja té al costat el polígon de les Salines també, que apareix en el seu moment.
0: I té l'autopista enganxada, no?
1: Correcte, i bons accessos, sí.
0: Bé, això pel que fa doncs l'autopista acaba una mica, bé, és un municipi, Cubelles, que ha tingut aquestes dificultats de partir-se una mica, no? Té el riu,
1: el talla una
0: mica, ara és un tall natural, no? I el mar, però després té la via, no? La carretera comarcal i finalment l'autopista, que tot plegat
1: sí,
0: ho fa.
1: Sí, s'han d'anar fent ponts.
0: Sí. I què destacaries també de la metodologia que has volgut seguir a l'hora de fer aquest estudi, també doncs com t'arriba l'encàrrec per part del grup d'estudis Cubelles?
1: Doncs la manera curiosa, perquè li vaig comentar al Xavier Martínez això de poder fer un treball i tal, fa un parell d'anys, això va ser un parell d'anys que ens vam veure un moment, perquè havíem coincidit, perquè havíem fet alguna publicació junts sobre les masies i tal, i li vaig comentar, no? I llavors de cop i volta, fa cosa d'un mes o menys, en Joan Vidal em truca i em diu: Pere, escolta, he estat mirant a internet i tal, a internet buscant línia costa del paisatge de Cubelles i tal, pum, va aparèixer. Nosaltres tenim un blog allà a l'Escola del Mar, tenim un blog que anem posant informació, moltes coses de la història de Cubelles documentades i d'història del Mas, bastant documentades des de fa anys, no? I teníem un blog de tots aquests treballs que feien dels canvis del paisatge. I llavors em va trucar el Joan i em va dir: escolta, aquest treball està molt ben fet, no sé què, escolta, què et semblaria si ho posem al programa de la Festa Major? Dic: bueno, doncs endavant. Li vaig dir: sap greu una mica que si dones... Clar, perquè em va donar poc temps, és a dir, em va trucar i al cap de 6 dies, 7 dies ja l'entregàvem, perquè anava a impremta i el dia 1 havia d'estar imprès, no? I li vaig dir: home, m'agradaria que ho poguéssim revisar amb més gent, perquè al final això és una visió meva, d'una persona de 60 anys, de com ha canviat el paisatge en els últims 80, i és la meva visió, i tinc la informació que tinc. I l'avantatge d'aquest treball, que això estic content també que s'hagi posat, perquè ahir mateix, per exemple, parlant amb en Miquel Pedreny, em va venir a dir: no, escolta, és que això no és així, això és d'aquesta altra manera. I això és el que desperta aquest treball, és a dir, és molt difícil arribar a la casuística i a la curiositat de cada element de les fotografies, no? Perquè un coneix el que coneix. Clar. Però segurament està ple de veïns a Cubelles que diran: home, doncs aquí això... Val.
0: I els motius potser perquè allò
1: correcte,
0: es va canviar...
1: Correcte, clar, això és molt difícil. Aquesta informació particular és molt difícil de copsar i de tenir, no? I en Miquel precisament em comentava una cosa del xalet de la tèrmica, no? Que es veu que ja estava abans, i té raó, ho vaig estar mirant i té raó, i no era una nova instal·lació, sinó que va quedar integrat dins de la tèrmica, però quan es va comprar els terrenys de la tèrmica aquest xalet ja hi era, no? I, però bueno, clar, ell havia fet coses en aquest xalet i coneixia potser millor la història que no pas jo, eh? Per tant, però això m'interessa, no? I llavors vam quedar amb en Joan, dic, escolta, Joan, hauríem de fer alguna xerrada, alguna presentació, i probablement la setmana del patrimoni fem alguna presentació del treball, que serà el moment en què els veïns que s'ho hagin mirat, si volen venir i contrarrestar coses, doncs nosaltres jo incorporaré la informació i aniré modificant el document, no? Perquè al final el que es tracta és de que qui coneix bé la història, que cadascú coneix una història d'un racó, i el que hem d'aconseguir és sumar tots aquests racons per tenir una bona imatge del que ha estat el canvi del paisatge a la costa de Cubelles.
0: Molt bé, sobre aquest treball de l'evolució del paisatge, hi ha res més que ens vulguis comentar que no haguem repassat?
1: No, bàsicament això són els motius, no? Els motius en primer van ser turístics, més de càmping, després van ser industrials, perquè la tèrmica va marcar molt. De fet, la tèrmica va espantar molta gent. Jo recordo el meu avi a punt de vendre's al Mas d'en Pedro perquè tenien por que fos nuclear, no sé què, és a dir, corrien com moltes veus, així després no va ser tant, i de fet, no sé si li hem de donar les gràcies o no, però tenim les platges a Cubelles que tenim, potser gràcies a que hi ha hagut una franja d'espai que no va ser colonitzat de manera massiva, com ha sigut segur de Calafell o Cunit, i per tant, doncs, tenim unes alçades d'edificis que permeten encara tenir una platja bastant, bastant digna respecte a Calafell, per exemple, o que s'han urbanitzat durant aquests 50 anys que ha estat la tèrmica, o 40 anys que ha estat la tèrmica, en el fons ha protegit. Potser han fet malbé l'aigua o alguna altra cosa, però ha protegit una mica el que és l'ocupació de la civilització humana, no? I després hi ha l'aparició dels nuclis industrials, amb els polígons... I després, però finalment, doncs, les segones residències. I no segones residències, sinó residències de primera necessitat, perquè Barcelona és impossible, Vilanova, la Geltrú, Sitges són impossibles, Cubelles ja costa llogar un pis a Cubelles, és pràcticament impossible. Per tant, la gent acaba comprant residències per viure i anar a treballar a Barcelona o anar a treballar on sigui, no? amb el tren quan funciona, o amb el cotxe, en aquest cas l'autopista facilita
0: els accés. Autobusos que també que s'han acabat posant per això, per la gran demanda que hi ha de traslladar-se cap a l'àrea metropolitana i van...
1: Però això es nota, és a dir, cada cop hi ha més gent que viu per aquí, Cubelles o als voltants, i treballa i es desplaça 50, 60, 70 quilòmetres per anar a treballar. Al final l'àrea metropolitana de Barcelona es va ampliant.
0: Bé, també volíem aprofitar, doncs, ja que ha vingut, perquè Pere Vives també des de 1992 gestiona la Casa de Colònies de Mas d'en Pedro, doncs, que és la que hi ha, doncs, a Cubelles, juntament, doncs, amb Can Foix, no? I bé, li volíem preguntar també com va aquesta activitat, les colònies, també, bé, entenc, canalla o grups de joves de lluny segurament de Cubelles i aquesta zona, i venen a conèixer aquest espai, també què hi troben, que no sé, això si
1: doncs
0: pots comentar.
1: Sí, des de l'any 92 que desenvolupem programes escolars i venen moltes escoles, al voltant d'unes 40-50 escoles cada temporada. Això són uns 2.000 nens per temporada, 2.000 i algun nens per temporada, que venen a descobrir el mar i la pesca i el mar com a paisatge i platja natural. I venen a escoles, clar, de Cubelles és difícil que vinguin, perquè
0: al final fem... A casa.
1: Clar, exacte, ja ho teniu a casa. Però venen a escoles, doncs, bastant de l'interior, i el Penedès, per exemple, tots aquests poblets del Penedès, doncs, venen moltíssimes, fins a la franja, fins a Manresa, diguéssim, la nostra franja és aquests 70 quilòmetres al voltant del Mas d'en Pedro, tot el que és les zones aquestes d'Esparreguera, Olesa, Manresa, fins a Reus, diguéssim, tota aquesta corona, són escoles que van venint, i sí, la veritat és que funciona bé. També la fem funcionar al nostre ritme, perquè... No som molt intensos, ens marquem els nostres temps de vacances, els nostres temps de descans, i però bé, no ens podem queixar. Ha sigut la manera de mantenir aquest patrimoni del Mas d'en Pedro, perquè és que no és fàcil mantenir aquestes cases amb un salari de feina,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: I llavors també necessitàvem...
0: I sense les feines del camp d'abans i tot això, clar.
1: Exacte, i necessitàvem muntar algun tipus d'activitat que no fos molt absorbidora, com pugui ser un hotel o una instal·lació molt turística, no? I per això vam agafar aquest model d'hostaleria o d'allotjament de nivell baix, com si diguéssim, i bé, ens permet mantenir, no ens farem rics, però ens permet mantenir el patrimoni, que al final és l'objectiu.
0: I bé, una pregunta obligada és, perquè hi ha tot aquest moviment, no?, de cara al curs que ve, que en alguns casos ja s'ha notat una mica aquest curs de la protesta de professors, mestres, que també doncs, tindrien aquesta opció del lleure, com incloure-la dins de la protesta, és a dir, que no es facin colònies...
1: Sí, soc una mica negatiu amb això, perquè no estic massa content amb l'escola, perquè no ho està fent bé. És a dir, ens està castigant, nosaltres som aliats de les escoles, no som l'enemic, i rebrem un càstig. Rebrem un càstig perquè si les escoles realment deixen de fer sortides, doncs no vindran de colònies. Que passa que també soc optimista, perquè... ja existíem abans que les escoles sortissin de colònies, no? Mas d'en Pedro, el 92, pensa que d'escoles en venien 4 o 5 a l'any. Ara en venen 40. Però també treballàvem, haurem de treballar amb nous públics. Públic familiar és un element, un tema molt a treballar. Públics de grups, públics de cap de setmana. Haurem de fer altres propostes més enllà de les escoles, perquè... és cert que aquesta tardor, nosaltres per exemple a tardor a escoles no en farem, crec que no en farem cap, les que teníem les hem perdut i les hem reubicat a la primavera perquè tot eren dubtes i tal i farem caps de setmana i serà un any justet o dolent, però això, tots els negocis tenen anys bons, sí, anys sí. Dolents, i no per això s'ha d'enfonsar res, però sí que és veritat que s'han de fer mesures de contenció.
0: Bé, era una pregunta una mica obligada també, ja que venia, no. I bé, doncs els periodistes ja tenim això, que ens agrada també aconseguir informació de les fonts de primera mà,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: és el teu cas. No? Doncs ja per tancar aquesta entrevista també, ja que doncs, el treball de formar part de la festa, del programa de Festa Major, doncs una última pregunta ja per anar tancant és com viu normalment la Festa Major en Pere Vives, i no sé si doncs, també el seu lligam històric amb Mas d'en Pedro i això, si ha tingut mai també cap lligam amb el calendari festiu.
1: O... No massa, el Mas d'en Pedro no massa, perquè es dedica molt a escolars i a nens que no són necessàriament del municipi. No? Sí que estem pensant d'obrir alguna activitat per la gent del poble, estem pensant de fer que el Mas d'en Pedro es pugui visitar algun dia concret a la setmana i obrir visites obertes per la gent que vulgui, però no ho tenim preparat encara, però és un projecte a repensar aquesta tardor, també com que hi ha menys escoles, doncs haurem de buscar altres fórmules, i de fet hi ha moltes coses a explicar del mas i de com s'ha perdut la vida de la pagesia i tot això, i com els oficis han desaparegut, és a dir, que la gent que li interessi la cultura d'aquest aspecte, doncs hi haurà moltes coses a fer. I personalment la Festa Major algun any havíem fet, ens havien demanat, havíem fet algun taller, alguna activitat a la Festa Major, però habitualment és una època, la segona quinzena d'agost, que és normalment tanquem per vacances, per tant el personal el tenim de vacances, i jo doncs sí, normalment pels focs sempre hi soc, algunes nits de ball també hi soc, i alguna activitat la visitem, però no som molt intensos en la participació, diguéssim. No hi estem tancats tampoc a participar més, però no som proactius, diguéssim.
0: Doncs Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles, i qui vulgui més informació sobre aquest treball el trobareu doncs dins del programa de Festa Major. També s'editarà per format separat, no? que el grup d'estudis coherents acostuma a després doncs, a publicar-ho en un format per separat, i també tard o d'hora que la gent estigui atenta, perquè hi haurà una presentació, una xerrada en què s'aprofundirà en tot.
1: Sí, i també dir-vos que al final de tot hi ha un QR que us dona accés a la part digital, que us valdrà la pena, perquè podreu ampliar bastant les fotografies, perquè la limitació d'aquest format és el tamany de la fotografia, que no et permet veure detalls. No? Però si amplieu les fotografies podreu veure detalls. Per exemple, una curiositat que molta gent no deu saber és que el búnquer que hi ha al desembocador del Foix hi havia una rèplica igual al torrent d'en Pedro, idèntica, que va desaparèixer, i en les fotografies es veu. Si amplieu, es veu el búnquer allà, la primera fotografia.
0: Aquest amb aquesta forma com de T.
1: Sí, exacte, idèntic, mateix model. Model. Hi havia també un búnquer allà de defensa, que va desaparèixer a finals dels 60, estava ja tot fent malbé pels temporals i es va retirar. Però són coses que si no amplies la foto, doncs no les veus, i quan llegeixes la biografia ningú en parla d'aquest búnquer.
2: Clar. Perquè està desaparegut, només en parlen del de Cunit, que han reconstruït, o el de, o el del Foix.
0: Però el de Mas d'en Pedro no se'n parlava.
2: Exacte.
0: Doncs bé, és un tema que segurament doncs, dins de les jornades de patrimoni encaixaria perfectament. Doncs, Pere Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Cubelles i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local, Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat en Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi. Bon dia també a tots els oients de Ràdio Cubelles. Avui, per rematar la sèrie de programes que hem dedicat a la música no original a les pel·lícules i tal com vàrem prometre la setmana passada, dedicarem tot el programa d'avui íntegrament a la que molts consideren la millor pel·lícula d'en Tarantino, Pulp Fiction.

0: de fons, mentre els protagonistes parlaven d'hamburgueses amb formatge i de patates amb maionesa, hem pogut escoltar Jungle Boogie, interpretat pels seus autors, Kool and the Gang.
1: I van publicar aquest tema l'any 1973, i al llarg de tot ell s'aprecien sons selvàtics, eh? Mm-hmm. I no en va, el tema aquest es titula Boogie de la jungla.
0: Exacte, Jungle Boogie. Doncs bé, es poden sentir grunyits, les trompetes imitant els bramuls dels elefants i, fins i tot, just abans d'acabar, se sent el típic crit de Tarzan desplaçant-se de liana en liana.

0: Ara ens situem a l'escena de la conversa entre Marcellus Wallace i el marit de Nia Wallace, i Butch Colich, el boxejador en hores baixes, representat per Bruce Willis.
1: Mentre parlen, de fons es pot escoltar Let's Stay Together, de Al Green, un tema que en l'edició de 2004 de la llista de millors 500 cançons de la revista Rolling Stone va quedar en el lloc 60.

0: Ara estem escoltant Busting Surfboards, del grup californià The Tornadoes, que són l'exemple perfecte del surf rock i que amb aquest tema, que fins i tot incorpora el so de les onades de fons per donar-li encara més sensació de ser a la vora del mar.
1: Ah, exactament. 4 dels 11 temes de la banda sonora pertanyen a aquest estil, el surf rock, i són, a més, els temes inicial i final del film, la qual cosa ens confirma la devoció de Tarantino per aquest estil.
0: Al mateix temps, ens tornem a trobar amb allò que ja vam comentar la setmana passada. Tarantino escull temes frescos, alegres, gairebé festius per contraposar-los als excessos de violència que les seves pel·lícules acostumen a tenir.

0: I ara és el torn de Ricky Nelson en Lonesome Town, una clàssica balada rock que podríem perfectament comparar amb algunes d'Elvis Presley. Doncs bé, entre els anys 1958 i 1959, tots dos competien pel mateix mercat i va guanyar en Ricky Nelson, ja que va situar 12 temes a les llistes, mentre que el que posteriorment seria anomenat el rei es va quedar només en 11.
1: Però en Ricky Nelson no era només famós com a cantant. També ho va ser, juntament amb la seva família, perquè tots plegats van participar en un programa que primer era de ràdio i posteriorment va ser també de televisió, en què representaven la seva pròpia vida familiar. I això ho van fer durant 22 anys en total, eh? 14 dels quals a la televisió.
0: Carai. Doncs bé, en Ricky s'hi va incorporar quan tenia 8 anys i el darrer episodi es va emetre l'any 1966, quan ell ja en tenia 26. Es va passar, per tant, 18 anys participant en aquest programa. Això ens podria recordar una altra pel·lícula, El show de Truman, Tota una vida en directe per...

0: El primer contacte que té en Vincent Vega amb la Mia Wallace és quan arriba a la casa del seu cap, el mafiós marit de la Mia, que li ha encarregat que acompanyi a la seva dona en tot allò que ella li demani. I la Mia juga amb ell, vigilant-lo a través de les càmeres de seguretat des del lloc del control.
1: Mentre es pot escoltar Son of a Preacher Man, interpretada per Dusty Springfield.
0: I la lletra de la tornada diu: l'únic que em va poder aconseguir, l'únic que em va poder ensenyar alguna cosa, va ser el fill del predicador.
1: Tot plegat sembla una metàfora del personatge interpretat per John Travolta.
2: Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. Jackrabbit Slims presenta su famoso concurso de twist.
0: En Vincent, seguint les instruccions d'acompanyar la Mia Wallace, allà on ella volia, la porta a un restaurant decorat com una antiga pel·lícula de Hollywood, i és on els trobem asseguts en un reservat en forma de cotxe descapotable.
3: Quiero bailar.
4: No.
3: Me parece que Marcelo, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo.
4: De acuerdo.
3: Así que luce.
4: Un aplauso para nuestros primeros concursantes.
1: Allà es produeix l'escena del concurs de ball, probablement una de les escenes més icòniques i recordades de Pulp Fiction.
5: Vincent Vega.
2: Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.

You Never Can Tell, de Chuck Berry, ja era un tema molt conegut, però certament la seva aparició a Pulp Fiction el van fer, si cal, encara més famós.

0: Aquest tema es titula Girl, You'll Be a Woman Soon i és una versió de l'original de Neil Diamond.
1: I la interpreta Urge Overkill, una banda de rock alternatiu originària de Chicago i que queda lluny dels corrents del surf rock que esmentàvem abans. En aquest cas, la nostra aposta és que Tarantino va escollir-la sobretot pel missatge del títol i la lletra. Nena, aviat seràs una dona.
0: I diem això perquè és el tema que la Mia posa a l'equip de so quan ella i Vincent tornen a casa després de guanyar el premi del concurs de ball i just abans que ella quedi inconscient a causa d'una sobredosi de cocaïna.

0: Amb Comanche, del grup The Rebels, tornem al surf rock. És el tema que sona al final de l'escena en què un policia corrupte ha capturat Marcellus Wallace i Butch Clyde i els té en el magatzem d'una botiga on els està torturant.
1: Mentre el policia sodomitza a Marcellus, Butch aconsegueix deslligar-se i, amb una espasa de samurai que troba a la botiga, torna enrere al magatzem per alliberar a Wallace.
0: I l'escena és probablement una de les de major violència de la pel·lícula i és precisament la contraposició entre el ritme alegre de la cançó i la sang i fetge que Tarantino busca en aquest tema.

0: Ja només ens queden un parell de temes per comentar. Aquest que escoltem és Flowers on the Wall, del quartet de Statler Brothers. Un nom curiós, ja que només dos d'ells eren realment germans i cap d'ells portava el cognom Statler.
1: Sí, però se'ls considera un dels renovadors del gènere country gràcies a haver deixat enrere els aires rurals i haver-li donat una sonoritat més urbana.
0: Sí, senyor.

0: I acabarem, com acaba la pel·lícula, amb un tema surf, precisament titulat Surf Rider, i que interpreten The Lively Ones.
1: La pel·lícula torna a l'escenari de l'inici, el restaurant on Pumpkin i Honey Bunny estan atracant els clients. I entre ells, però, es troben Vincent Vega, que ha anat als serveis, i Jules Whitfield, que segueix assegut a la seva taula.
0: Quan en Pumpkin li demana la cartera, el desarma i els obliga a marxar. Ell i Vega també decideixen marxar abans que les coses es compliquin més, punt en què apareixen els títols de crèdit.
1: I aquí nosaltres també aprofitarem per acabar la sèrie de cançons no originals incloses a bandes sonores de les pel·lícules.
0: La setmana que ve parlarem de la movida madrilenya.
1: Fins llavors, feu molta bondat.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Estem a les portes d'una nova temporada. Evidentment, sempre tenim un ull posat a les entitats cubellenques i a les seves temporades i sobretot a les pretemporades o com es preparen per aquesta 2026-2027. Però també hi ha esportistes que decideixen provar sort en d'altres lligues, en d'altres competicions. És el cas avui del Jordi Martínez. Jordi, bon dia.
2: Bon dia, Marc.
1: Porter fins ara del Club Patí Cubelles, que finalment vau aconseguir salvar la categoria, aconseguir l'objectiu, patint, això sí, fins l'últim segon, podríem dir.
2: Sí, sí, sí.
1: Però al final, bé, una temporada que, bé, doncs complint l'objectiu, no?, una mica.
2: Sí, així és. O sigui, durant tota la temporada hem anat patint. Jo no considero que en cap moment majoritàriament haguem estat tranquils. Però sí que és veritat que rèiem, perquè al final, tot i que no vam tenir la salvació fins, com tu deies, l'últim partit, a falta de 5 minuts que vam marcar el 3-2 definitiu, vam acabar, em sembla que uns anys, d'una lliga de 18, i rèiem pensant que encara d'aquí uns anys veurem la lliga i pensarem que bé que vam quedar aquell any.
1: Sí, sí, sí. Mires la classificació, dius, oh, prou bé el Cubelles aquest
2: sí,
1: any.
2: Sí, sí, sí.
1: Però és veritat que era molt, molt, molt igualada aquesta competició. Però en tot cas no hem vingut a parlar de la temporada passada, sinó de la propera temporada, perquè el Jordi deixa el Club Patí Cubelles, deixarà de ser el seu porter perquè se'n va a França. Explica'ns una mica, 20 anyets, acabes la temporada, no sé si fa mesos, no? Que ho sabies tu, ja, que havies fitxat per l'equip francès?
2: Sí, això ho vaig saber de manera definitiva a finals de març, jo diria que Setmana Santa. Bueno, va arribar l'oferta més formal cap a Setmana Santa i la veritat és que vaig trigar poc en poder acceptar-la, en dues setmanetes a mitjans d'abril ja ho tenia tot clar.
1: Vale, i com t'arriba? És a dir, no sé, tu estàs fent una bona temporada amb el Cubelles, evidentment un Cubelles que està lluitant per evitar el descens, per tant, sent porter, currant molt.
2: Sí, sí, la veritat, amb molta feina.
1: Currant molt. Com t'arriba l'oferta? Com es cou tot això?
2: Bé, jo a principis de temporada, ja quan portàvem uns quants partits i ja veia que estava tenint un bon nivell, vaig començar a pensar en opcions per l'any que ve, ja no només a superiors categories aquí a Catalunya, sinó l'opció de poder marxar fora. I vaig tenir la sort de que una persona també d'aquí Cubelles, que és entrenadora, l'Edu Granell, també propera a la meva família i tot, doncs li vaig contactar amb ell, li vaig preguntar per Itàlia, un lloc que em feia molta il·lusió, i ell em va ajudar dins del que va poder, perquè òbviament ell no es tracta d'un representant, no es tracta d'una persona totalment lligada, ell és entrenador d'allà, i em va dir, mira, si tu el que vols és marxar i no estàs totalment tancat a anar-te'n a Itàlia, hi ha un parell de persones que sí que fan la funció de representant, que pots parlar amb ells, i jo vaig fer això, vaig contactar amb una persona, amb una noia que és argentina, diria, i vaig contactar amb ella, li vaig dir la meva situació, i per més que busquéssim a Itàlia, és un tema bastant més difícil pel tema de les places estrangeres, i em va presentar l'oferta aquesta del club on aniré, ja directament, al Sant Sebastià en Nantes, i tot i que al principi no em feia del tot il·lusió pel fet d'una lliga menor, França, no hi ha tant d'hoquei, quan ja vaig veure que em volien, que lluitaven per mi i que tot semblava bastant professional,

0: coses així. I després hi ha la gent com jo, jove, que li agradaria marxar, li agradaria tenir una nova experiència, i sí, jo em vaig haver de muntar uns vídeos, tinc talls de molts partits, demanant-li a Canal Blau, demanant-li a diferents llocs, i la veritat és que amb això ja t'obres portes a la majoria de països on es juga a hoquei.
1: Mm-hmm. Llavors t'arriba l'oferta del Sant Sebastián de Nantes, equip que a més té un altre equip a la ciutat que és el Nantes, per tant ja deu haver-hi una mica de rivalitat també per aquí, i t'arriba a França. En aquell moment què decideixes tu? Dius que veus que hi ha interès. A veure, siguem clars, viure de l'hoquei és molt difícil.
0: Sí, sí, sí. Jo no viuré totalment de l'hoquei, la veritat, perquè serà de manera semiprofessional. Ells m'ofereixen una feina a la qual jo he parlat amb gent que ja ha estat jugant allà o que ja està jugant allà ara mateix. Vaig tenir la sort de poder parlar amb el porter que van tenir fa 2 anys, una magnífica persona, i em va dir que no m'ho plantegés per res del món, el tema de també haver de treballar, tenir càrrega i tot això. Em va dir que és una feina, una mitja jornada molt poc angoixant, molt poc esforç físic, o sigui que no hi ha cap problema. I sí, és això que t'arriba i al principi no saps. També hi ha un altre equip que a priori és el que més despunta dins de la ciutat. Però bé, el Nantes va pujar aquest any passat, van quedar segons, nosaltres vam quedar tercers, ens vam quedar a les portes, i amb l'objectiu que ens hem proposat i la manera en la que treballarem, estic segur que l'any que ve tornarem a estar els dos a la mateixa categoria, que serà primera.
1: Ja parles com si fossis d'allà, eh? Ja sents els colors, gairebé.
0: Sí, sí, sí.
1: Has nascut per portar aquesta samarreta.
0: Sí, sí. Avui he parlat amb l'entrenador i ja he començat a pensar que quan parlo de quan vagi cap allà, d'aquí 10 dies, bueno, d'aquí una setmana que ja me'n vaig cap allà, ja no parlo de si ells entrenen, si ells fan això, ja parlo de nosaltres, que és algú que m'agradaria integrar-me perfectament.
1: Llavors ells t'ofereixen jugar en el primer equip del Sant Sebastián, que és a la segona francesa, amb l'objectiu de pujar la categoria. Et donen allotjament, entenc, i una feina a mitja jornada.
0: Exacte.
1: Amb això, tu ja, en principi, ja seràs autònom, diguéssim.
0: Sí.
1: Pots viure.
0: Sí, podré viure. O sigui, hi ha una part important, i és que aquesta feina que em donen, com està directament relacionada amb el club, és una font d'ingrés major que no la que jo obtindré del club. Perquè no sé si és per un tema de tràmits, per un tema de salaris dins de la pròpia lliga, a segona, però sí, jo obtindré més diners.
1: Sí, et pagaran més per la feina que per jugar.
0: Exacte. No? Però bueno, al final...
1: És un conjunt.
0: Sí, exacte, és com un conjunt. Al final, com va totalment relacionada una cosa amb l'altra, és com que si ho dividissis, o sigui, podries cobrar lo mateix en totes dues i no passaria lo mateix.
1: A més, compatible, entenc, amb els entrenaments i els partits.
0: Exacte,
1: no?
0: Totalment compatible, una feina de dilluns a divendres, pels matins, no hi ha cap tema, cap tipus de problema, i a part també, una altra part que jo faré dins del club, no només la de porter, serà la d'entrenador de porters de la base.
1: Sí. Molt bé, sí, que també hauràs de fer d'entrenador allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, aquí s'obren diverses històries, que és una, el tema idioma, no? Perquè clar, hauràs de treballar, ensenyar i evidentment jugar, com portem el francès.
0: Bé, el francès el vam començar a practicar farà mes i mig, gairebé 2 mesos, amb un parell de classes setmanals, amb una professora particular nativa francesa, que sempre ha sigut professora, ara està jubilada i exerceix això, classes privades, i molt bé. Jo, la veritat és que tinc facilitat pels idiomes. Jo parlo molt bé, molt bon anglès, parlo alemany, tinc un títol. Itàlia, he estat 5 cops a Itàlia i al final se t'acaben quedant coses. No, òbviament no puc dir que parlo italià, però sí que l'entenc prou bé. I el francès mai m'havia interessat, mai havia sigut algo que m'acabés d'agradar, de dir, mira, vaig a estudiar francès. Però bueno, ara em trobàvem la necessitat i no quedava una altra. I molt bé, la veritat. Òbviament encara em queden coses, sé que quan estigui allà ho acabaré de polir. També és veritat que és un club on hi ha argentins, hi ha jugadors estrangers, els francesos, la gent francesa del club s'involucra, es volca molt en que tu et sentis integrat i que sàpiguis com moure't i fer-ho tot per allà quan abans possible. I no em fa por això, la veritat. Ja vaig estar allà, ja vaig tenir la sort de conèixer-los i un grup espectacular.
1: A més, hi ha catalans també, no, per allà?
0: Sí.
1: Que no estaràs sol.
0: No estaré sol, no. Hi ha un altre jugador d'Igualada, que ja porta uns anys allà vivint a França. Va jugar també amb el club a l'altre

0: club al Nantes, o sigui que coneix la ciutat i tot, viurà amb mi, la veritat és que compartirem pis i serà un bon mentor referent per saber com moure'm, què fer per allà i tot, conèixer la ciutat i a veure, la veritat és que és una sort tenir algú de per aquí prop també.
1: Sí, home, i que poder parlar fàcil, no? No sí, tenir sí, que sí, estar sí, pensant en què li diré ara. A tot això, Jordi, tu estàs estudiant o vols seguir estudiant?
0: Jo sí.
1: Això
0: jo
1: acabo... com ho compagines tot? A veure, explica'm.
0: No, perquè... no. Jo acabo de finalitzar un grau superior. Jo sóc del món dels cotxes, de la indústria, tot això. I acabo d'acabar el grau superior i a mi m'hagués agradat seguir fent la carrera, però òbviament el fet d'anar-te'n a França ja has de començar a mirar com ho pots compaginar, com ho pots lligar, i en un primer moment vaig mirar les universitats que hi havia per allà antes, però clar, després ets realista i penses, he d'anar a classe, he de fer la feina, clar, si vaig a classe ja no puc fer la feina, si ja no hi ha feina ja no hi ha font d'ingressos. Què vaig pensar en poder treure-m'ho online? Igual que hi ha universitats com la UOC, que no ofereixen tant de catàleg d'estudis del meu àmbit, hi ha altres universitats d'aquí d'Espanya que sí que ho fan, i per més que, sent sincers, sigui una mica més car, al final et val la pena. I jo, també parlant clars, el meu objectiu no només d'anar-me'n a França, no només és el fet de poder jugar hoquei al màxim nivell, sinó si jo puc estar allà 2, 3, 4 anys, els que siguin, i mentre estic fent el que més m'agrada, que és jugar a hockey, em puc pagar jo mateix també la carrera, doncs endavant, no hi ha res millor.
1: Perquè abans estàvem parlant, viure de l'hoquei no és l'objectiu, perquè és un objectiu molt, molt, molt difícil.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt pocs jugadors poden viure de l'hoquei 100%.
0: Viure de l'hoquei, alguns jugadors que, com dic jo, estàs tocat per una vareta, que estàs jugant a primera divisió o a Portugal, on sigui, sí que s'ho poden permetre, viure els, no ho sé, 4, 6, inclús 10 anys si ets molt bo. Però clar, la gran majoria d'ells han de tenir un backup, una forma de, un cop s'acaba això, saber d'on treure els diners, de fer alguna cosa que t'agradi. I sí, tu quan ets petit no, i vols jugar a l'hoquei lliga, vols jugar al màxim nivell, no penses en els diners, penses en el fet d'arribar i que omplir pavellons i que la gent et vingui a veure i que la gent t'animi. Clar, un cop ja creixes ja penses, d'això em puc fer alguna cosa, d'això puc facilitar-me moltes vies.
1: I he de viure, per altra banda.
0: Sí,
1: no?
0: I per altra banda, he de viure també. Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Vull dir que al final vas creixent també i vols fer la teva vida, vols tenir la teva casa, el teu pis, les teves coses.
0: Les
1: i, clar,
0: teves necessitats,
1: exacte.
0: Sí.
1: Exacte. I per això doncs, estudiaràs online. Ja em diràs tu com t'ho faràs amb tant de temps.
0: Ja,
1: treball,
0: ja.
1: entrenament amb la canalla d'allà, els partits, els viatges, perquè evidentment
0: sí.
1: Hauràs de viatjar per als partits per tot França, entenc.
0: Sí, sí. Aquí a Espanya la veritat és que la segona divisió ja és totalment estatal, ja és Espanya, i es divideix en dos grups. I per més que la majoria d'equips siguin catalans, sí que te n'has d'anar a Galícia, te n'has d'anar a Madrid, l'any passat em sembla que te n'havies d'anar a Andalusia, a Granada. A Itàlia i a Portugal fan el mateix, ho divideixen en regions. En canvi a França, com no hi ha tant d'hoquei, és tot el país. I per més que això passa a tot arreu, que el hoquei es... concentra en zones.
1: En una zona, sí.
0: Clar, jo estic a Nantes, estic a la zona atlàntica, però me n'he d'anar a París, me n'he d'anar a Biarritz, me n'he d'anar a Lyon, me n'he d'anar quasi que a Bèlgica, és algú que sí.
1: Sí, hi haurà caps de setmana que hi haurà desplaçaments macos.
0: Sí,
1: entenc
0: sí.
1: Que amb autobús.
0: Autobús, tren, sí, amb el que fem, amb el que munti el propi club. Jo fins aquí no arribo ja.
1: Molt bé, ja per anar acabant, entenc que el teu objectiu ara principal és que el Sant Sebastià pugi de categoria, aquest és l'objectiu, evidentment
0: sí.
1: Jugar, no?
0: Sí,
1: guanyar-te el lloc i jugar. Però el somni aquest que em deies dels nens que somien en jugar a l'hoquei lliga, això, encara el tenim? O sigui, és un objectiu a llarg termini, amb 3-4 anys?
0: Sí, òbviament, en 3-4 anys no sé què dir-te, perquè 3-4 anys per ser un porter segueix sent bastant jove, o sigui, hi ha porters que, bueno, el que per mi era el millor porter del món s'ha retirat aquest any i s'ha retirat perquè ha volgut i tenia 42-43 anys, que era el porter del Barça, el Sergi Fernández. Jo sóc un friqui del hockey, jo fa molts anys que el segueixo i sé que les oportunitats van molt curtes. Aquest any ha passat una cosa, i és que el campió de Lliga, l'Igualada, li ha marxat el porter, i fins fa, encara no és oficial, però fins fa una setmana encara no l'havia trobat. Estàvem en mitjans d'agost, gairebé. I s'havia parlat de tots els porters de l'Hockey Lliga, porters de primera divisió de França, porters de primera divisió de Portugal, i clar, això em fa pensar que al final, si tu tens un objectiu, no pots mentalitzar-te de que tal i on estàs ara arribaràs allà directament. Has d'anar fent passes fins a arribar al teu objectiu, fins a arribar allà on tu vols, i si després d'això ve primera francesa, després d'això ve una lliga millor, després una altra millor, i al final s'obre l'oportunitat d'aquí a Espanya de tornar on es juga el millor hockey de tot el món, doncs amb els braços oberts.
1: Pas a pas, etapa a etapa. Aquesta primera etapa estarem pendents, evidentment, del Sant Sebastià de Nantes. Som aficionats d'allà, nosaltres,
0: de tota la vida
1: de Nantes, de l'altre, eh?
0: Sí,
1: del Sant Sebastià, del Nantes no. Quan comences? Quan te'n vas ja, però la competició en si, quan arrenca això?
0: Doncs bé, jo me'n vaig la setmana que ve, just dijous que ve, abans ho parlava amb ma mare, ara mateix estaria per Toulouse, més o menys, perquè me'n vaig amb cotxe, o sigui, és una mudança totalment. Comencem, primer partit de competició és el 26 de setembre, comencem tardet, que és la primera fase de Copa Francesa. L'any passat van arribar fins a quarts, van fer una actuació boníssima, esperem aquest any igualar-ho. I la Lliga comença el 3 d'octubre, és la setmana següent.
1: Tindràs un mes i mig de preparació, no? Més o menys?
0: Sí, més i mig, algú així.
1: Amb ganes de començar a entrenar o no?
0: Moltíssimes, la veritat. Sí, ja porto tot l'estiu un cop a la setmana, amb els amics quedant per anar a jugar, fent el que sigui, però el punt aquest de que et fotin un gol i que et doni igual, tinc ganes d'allà que marxi. Marxi per necessitat, vaja.
1: Sí. Doncs Jordi, molta sort, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una miqueta com funciona doncs, aquest entre bambalines de l'esport, no?
0: Sí, estem
1: acostumats a veure l'esport d'èlit i els grans fitxatges i també és interessant veure doncs, bueno, el que es cou en categories potser una mica més baixes, però que al final són més properes. Hem parlat moltes vegades amb l'Edu, en els seus també va començar a França.
0: Sí.
1: Va fer
0: a un equip de prou a prop d'on jo estic, també, sí.
1: I ha anat fent camí, també ara està a Itàlia, i veurem doncs, si pot fer el salt. L'any passat va començar a Hockey Lliga.
0: Per tant,
1: això a l'esport sí que va com va, i es va transllevant bastant, i esperem doncs, que et vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Sant Sebastià, que vagi molt bé, i bé, segur que estarem pendents, i si podem parlem amb tu des d'allà. Que vagi molt bé.
0: Jo encantadíssim, Marc, ja ho sabeu.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, adeu.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio
5: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, avui com sempre amb l'Adrià Carné del Centre Líacs de Vilanova. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I avui ens vols portar una anècdota, una curiositat relacionada també doncs, amb els peus, amb els calçats. Explica'ns, a veure, quina és la història que ens expliques?
1: D'acord, la idea, bueno, com cada setmana, és intentar no parlar només d'ungles, de biomecànica, de plantilla, sinó intentar pues, tocar curiositats i coses d'aquestes, que també són interessants. I avui, una cosa que em va sorprendre llegint-me el llibre de Phil Knight, el creador de Nike, era la inspiració que tenien quan creaven una sola. No? Tu quan fas un calçat i vols fer la sola, doncs igual pots pensar com els pneumàtics del cotxe, no? Que tenen dibuix perquè s'agafi, etc., per la pluja, per l'aigua. Però al calçat també hi va haver un moment que hi va haver algú que va pensar com faig el dibuix de la sola. Uh-huh. I sobre els anys 60-70, no us podria dir exactament la data, però era sobre aquella època, quan Phil Knight estava intentant que el calçat esportiu, tipus el que coneixem avui en dia com les bambes, no fos només per esports en concret, sinó que fos un calçat diari i deixar una mica d'utilitzar la sabata tradicional, es va inspirar en una gofrera. Tots hem menjat algun cop algun gofre, crec, i sí que estem acostumats avui en dia que sigui com un dibuix com molt quadriculat, però antigament eren com uns rombos, ¿vale? Era com un rombos, i de fet això ho connectaré també en que amb la mateixa inspiració del dibuix d'una gofrera es van fer també els primers dibuixos de les barres d'halterofília. Si coneixeu avui en dia el crossfit, l'halterofília, el powerlifting, tots aquests esports que s'utilitzen en barra olímpica amb discos o una barra normal i corrent de la que posem discs, us haureu fixat que hi ha parts que són llises i parts que són rugoses. No? Doncs aquestes parts rugoses, que és perquè s'agafi més a la mà, també es va inspirar per una senyora que era la enginyera de Leico, una marca de creació de barres i discos, amb la imatge de la gofrera. Llavors avui pues, jo vull parlar més de peus i del calçat, no? Però que se sàpiga que la gofrera és com una espècie, una tonteria, no? Però que ja ha donat lloc ja almenys a un parell de formes molt útils de que hi hagi fricció tant amb la sola com en barres.
0: Això, el patró que dibuixa la planxa, diguéssim, a la gofre, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, i escolta'm, i el de Nike com va... Com, no sé, que s'estava menjant una gofre o què?
1: Doncs la veritat que fa temps que em vaig llegir llibre i no recordo exactament com va anar, però imagino que seria això. Al final, molts d'aquests genis, no?, o gent que inventa coses... És un dia per casualitat, no? Per xiripa, que troba un patró, un dibuix, una mica també, a vegades penso com Gaudí, no? Quan feia les obres d'art i s'inspirava en anatomia, en naturalesa, no? Al final veus una cosa, t'inspira i ho tradueixes en el teu i llavors...
0: Però realment aquest dibuix era bo per les bambes o bàsicament era estètic?
1: Doncs mireu, amb el cas de... Era funcional, vull dir, el que buscàvem sempre al final és que tu, ell com Phil Knight, com a creador de Nike, el que buscava era que el producte fos bo. Llavors ell ja venia amb corredors i tenia investigadors i gent que treballava amb ell que buscava els millors materials per la transpiració, per la flexió, en aquest cas per la fricció amb el terra, i ja venien entrenats, ja sabien una mica el que buscaven, no? El que passa que després ho volien traduir ja amb el dia a dia. Què passa? El tema del dibuix de gofrera, més que pel dia a dia, es va originar amb els corredors. Per què? Perquè si us hi fixeu en un dibuix de gofrera, el que us comentava de la barra olímpica i el calçat, utilitzen el patró invers. O sigui, per exemple, amb el calçat el que es busca és que sobresurtin com tacos, no? Si tu fas un gofre ja com una part que està enfonsada, vale? Però aquesta part enfonsada, si allò és el positiu, és el que sobresurt. Seria com si fossin tacos, però amb un patró com de gofrera. I en canvi en la barra, en el que seria una barra olímpica, és el contrari, era com a invers, cap a dins. Vale? Llavors, al final és un patró com de tacos amb el calçat.
0: I li va funcionar. Això, o sigui, va agradar i va funcionar, entenc.
1: Sí. De fet, tant un com l'altre han tingut molt èxit. Al final, la senyora que va crear les barres de Leico avui en dia es considera la millor marca i segueixen fent servir el mateix patró. Inclús hi ha una imatge que si busqueu a internet, a Google, gofrera antiga, inspiració sola o inspiració barra, veureu que hi ha una gofrera superantiga, no sé si dels anys 40 o 30 o 20, no me'n recordo, aquestes de ferro. I d'allà ve. I la veritat que simplement, si ho penses, tu podries haver posat tacos normals amb un calçat, no? però bueno, doncs van veure allò i van dir, doncs anem a fer servir aquest patró. I...
0: és veritat que el patró ha canviat i cada marca ara fa servir una mica el que vol, però sí que es manté això dels tacs, no? Aquestes, sí. Aquestes petites incisions a la goma, suposo que per no relliscar, bàsicament.
1: Sí, el més habitual avui en dia més aviat serien com línies, no? Si agafes un calçat per sota veureu que té una mica un aspecte com un pneumàtic, no? Pues hi ha unes línies o uns buits, no?, en forma de línia que van cap als laterals o cap a dins o cap endavant, una mica com... A vegades és més estètic, no?, perquè sembli que el calçat és super professional i que t'ajuda amb cada fase i tal, quan realment l'únic que busques és que no rellisquis i que no et caiguis. Llavors, també cada esport té el seu. En aquest cas, el tema de les soles tipus gofrera era més per agafar-se a terrenys més aviat tous, perquè el setaco o mini taco és per enganxar-se al terra, no?, per exemple, en futbol, amb gespa, amb sorra, però avui en dia, per exemple, així en tacos no seria el més còmode, ¿vale? Busquem alguna cosa més llis però que no rellisquem, i sí que hi ha algunes marques, ara no sé si era, per exemple, Timberland o Geox, alguna d'aquestes, que haureu vist algun cop que té les soles són tot com de pius, no? Com puntets, com si fossin botonets, no?
0: És Birkenberg, també.
1: Sí, això, no sé exactament el model, però hi ha algunes que tenien tot com si fossin tot pius, com si fossin tot botonets cap enfora. Al final, l'objectiu principal és no relliscar.
0: Sí, per la sola no, tampoc podem veure si una sabata és bona per una cosa o per una altra. Bàsicament és no rellisca.
1: Bueno, sí, realment sí que... Jo, per exemple, hi vaig tenir un pacient que li vaig fer unes fotos i he de fer un vídeo sobre això. Una cosa és la sola i l'altra és l'estructura en si del calçat. Veureu, a vegades, si agafeu un calçat vostre i el deixeu sobre d'una taula i el mireu, veureu com està decantat cap a dins o cap a fora, com si hagués patit una deformitat cap a l'interior o cap a fora, segons la trepitjada. I, en canvi, en calçats que són super, super rígids d'estructura, de xassis, ¿vale?, i no es deformen pràcticament. Clar, hi ha calçats que són hipertous, que els agafes i el pots doblegar com vulguis, i altres que són totalment rígids. Per això diem sempre que per cada cas és una cosa o una altra. Cada pacient és un món i cada...
0: No és que el tou sigui bo o el dolent, sinó que cada cosa té la seva història.
1: Clar,
0: no?
1: depèn l'objectiu. Si és amb un tema esportiu, doncs cada esport requereix unes coses i hi ha calçats totalment fets, adaptats per aquell esport, i pel dia a dia, doncs molts, amb el temps ja vas sabent una mica el que et va millor, el que no. Jo mateix, per exemple, fa més de 20 anys que compro calçat tipus bamba blanca, perquè em combina amb tot més o menys, i trec la plantilla dins i poso sempre les meves plantilles. Vull dir que cadascú té les seves manies i els seus gustos.
0: Bé, doncs avui hem conegut aquesta curiositat de la creació d'aquesta sola de la Nike, de les primeres Nike, una marca que va néixer de molt, molt avall. Ara és un mastodonte.
1: Sí, sí, ja podem parlar més sobre el tema perquè m'encanta la història i l'empresa.
0: Sí, sí, va créixer així i després es va anar involucrant en diferents esports que al principi ni...
1: Sí, sí, sí, sí, és una passada, m'encanta, sí.
0: Doncs, de fet, hi ha una pel·li, no?
1: Que sí, han tret fa poc. No l'he vist.
0: Em sembla que es diu Air, diria, perquè és de les Jordan. És quan Nike entra en el món del bàsquet i fitxa
1: un... Nike va començar realment amb el que és l'atletisme, el que és el running, i les primeres Nike, de veritat, es deia, eren de la era una marca que es deia Tiger, i eren japonès, al final ells... Jo és que m'he llegit el llibre sencer, que és un totxo, és enorme, i la veritat m'encanta el món de l'empresa i l'emprenedoria i tot això, i em va agradar molt com va començar. Va tenir també molts problemes amb els japonesos, però va aconseguir introduir això, fitxant, per exemple, esportistes que estaven destacant, doncs pagant un paston perquè portessin el seu calçat i la gent veiés que portava el seu calçat, etc.
0: Clar, aquí la pel·li aquesta, Air, em sembla que es diu, és que fitxen un tal Michael Jordan,
1: exacte.
0: En aquell moment era un noi jove.
1: Exacte.
0: I després, evidentment, doncs, van acabar fent-li unes bambes, i fins i tot crec que hi havia una polèmica, que és que la NBA havien de ser d'un color, això... i Nike li va posar colors a les bambes i clar, van multar l'equip, i al final Nike va dir que és igual, que pagava la multa, però les bambes no les havien fet amb els colors i a partir d'allà, evidentment, ja va canviar tot.
1: Clar, no deixa de ser una estratègia de màrqueting. També al final tu dius, vale, a mi m'estan multant, jo què sé, allà milions, no? Jo què sé.
0: Sí, però segur que en venien
1: molt. Clar, igual venien... El fet de ser diferents o de cridar l'atenció era com, vale, doncs jo pago un milió de multa, però m'emporto 8 de benefici, jo què sé.
0: Sí, sí, bueno, i la història, no? La història,
1: sí,
0: que,
1: clar,
0: que ara no, estem explicant i que, evidentment,
1: tot això és història, sí, sí.
0: S'ha explicat moltes vegades, però en tot cas, doncs, en aquest cas parlàvem de Nike i d'aquestes soles en forma de gofre. Ara, quan mengem un gofre, tots començarem a pensar aplicacions.
1: Jo penso sempre, dic, ostres, amb un gofre que sembla una tonteria i mira el que ha portat.
0: Saps? Veus? A vegades t'inspira en qualsevol moment.
1: Sí, sí.
0: Adrià Carné, com sempre, moltes gràcies. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, podeu visitar-lo al Centre Aliacs a Vilanova. Allà us atendrà ell i el seu equip per, doncs, solucionar qualsevol problema que tingueu als peus. Adrià, fins la propera, que vagi bé.
1: Fins la propera, moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Suposo que alguns de vosaltres la coneixeu, que és l'alanet, en castellà eneldo. És una planta de la família de les umbel·líferes, de les apiàcies, que la seva flor és com un paraigües. El seu nom científic és Anetum graveolens. Llavors, és una planta que la podem fer servir com a, per la cuina. És condiment de sopes, de plats de peix. Jo sé que es fa servir per marinar el salmó. No sé si ho has provat mai, Àngels. Després també es poden fer encurtits, per fer patates bullides, per fer ous. Després, com a efectes medicinals, doncs és una planta molt digestiva. També és carminativa, és a dir, elimina els gasos. I també és un gran regulador diurètic. És aperitiu, és a dir, fa entrar la gana, i també és galactògena, és a dir, les mares quan estan amamentant doncs augmenta la producció de la llet. És a dir, aquests usos que té doncs, són per les flatulències, per l'aerofàgia, pel roig, després també si tenim vomiteres doncs ens ajudarà, etc. És a dir, és una planta de la família del fonoll, és a dir, el fonoll té un sabor més anissat, en canvi l'anet té un sabor més dolç. Llavors, l'oli essencial d'anet que podem trobar en alguna herboristeria hem d'anar en compte perquè per via externa, si ens exposem al sol, doncs ens pot causar com un escoissó, és a dir, poden sortir granets, una dermatitis de contacte. I després aquest oli essencial per via interna pot ser convulsionant, és a dir, no el farem servir. Per què ens anirà molt bé aquest oli? Doncs aquest oli el podem posar, per exemple, en un vehicle, doncs, com pot ser oli de metges, i ens podem fer fregues a les cames i quan arribi l'estiu doncs anirà molt bé per la circulació venosa. Després també a la infusió de les seves fulles o de les seves llavors serveix pel mal de panxa. Després també per augmentar la secreció de bilis, doncs les seves llavors es veuen diluïdes en aigua. Diuen que té una certa activitat per disminuir el colesterol. Diuen que va molt bé també per tractar aquesta bactèria, la Escherichia coli. Diuen que també ataca la salmonella, baixa la pressió arterial, etc. O sigui, realment és una planta que la trobem... A veure, es pot trobar pel Garraf en llocs que siguin alts. És molt semblant al fonoll, molt semblant també a l'anís, però té aquestes propietats una mica diferents. Doncs a gaudir molt amb aquest anet. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé. Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Yo! Original Trendsetters, a Combination Again per l'estiu! Què dius, Cuca?
5: Acabo d'hivernar sola, truca en Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Allà ho

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la Agrupació de Balls Populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
3: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent, que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
2: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
3: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del Castell de Focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el Castell de Focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
2: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
3: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta Festa Major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'Assaig General com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys s'havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
2: Una de les incerteses que hi havien abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
3: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
2: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Abedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: We will.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que

0: fort com un roure. Se'm torna la pell.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
4: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre que és de 0 hores a 0 hores, o sigui, a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el Castell de Focs, per normativa, implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi

0: el que es prioritza és que aquests, aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
1: Al futur, la Renata B2 comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
0: Però està clar que cada cop anem a més, per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata B2 ho considera un encert.
0: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata B2 ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
0: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata B2 la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Sí que dominat pel sol, però amb més núvols baixos que en dies passats, sobretot ara al matí, quan els núvols baixos poden ser una mica abundants, sempre alternant amb estones de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogor, ben feble amb terral, fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i cel clar al centre del dia amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
3: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 01 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
3: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
3: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada

0: estaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata B2 la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers d'Alfoix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers d'Alfoix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament, doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
3: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu bast tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important, i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb dejons que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions...
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers

0: tallers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànequers de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre a l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Pate.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Sí que dominat pel sol, però amb més núvols baixos que en dies passats, sobretot ara al matí, quan els núvols baixos poden ser una mica abundants, sempre alternant amb estones de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogó, ben feble amb terral, fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i cel clar al centre del dia, amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus, amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus, amb una humitat alta i amb molta xafogó, ben feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
3: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent, que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
3: Però està clar que cada cop anem
0: en un futur immediat.
3: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
3: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
3: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
0: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el

0: repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
1: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
2: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions...
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels els equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Cubelles ha tancat la festa major amb el festiu local, que ha sigut aquest dilluns 17 d'agost, i després d'un parell de setmanes plenes d'activitats de tota mena, dirigides a tots els públics, i en què, sobretot, el nucli més tradicional de festa major que s'ha fet entre el dijous, dia 13, i aquest diumenge 16, amb el pregó, cercaviles, i també, malauradament, no és una novetat, que en altres estius també ens ha passat amb aquest risc d'incendi que ha afectat algunes de les activitats. Per fer balanç d'aquesta festa major 2026, avui rebem a Ràdio Cubelles a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies, bon dia.
2: I bé, en tot cas comencem per la part més recent, no?, que ha sigut aquest últim cap de setmana, que hi ha hagut els actes centrals, no?, més habituals de festa major, amb el pregó, les cercaviles, el que havia de ser el castell de focs, la cercavila nocturna, i bé, l'ofici, les entrades i sortides d'ofici, que ha estat una part central que hem hagut d'estar pendents, no?, d'aquest risc d'incendis. També explica'ns una mica com ha acabat afectant això. Finalment el castell de focs no es va fer, molta gent es pregunta si es farà en algun altre moment. Bé, què ens pot dir d'aquest últim cap de setmana de festa major, o aquest acte, cap de setmana central de festa major, com ha anat?
4: Sí, amb els actes centrals van començar amb l'acte més institucional, que és el pregó, que es va fer com vam fer el canvi l'any passat, el 13 al vespre, que és un canvi molt celebrat entre tothom, entre tant per part de l'Ajuntament i del personal municipal com de les entitats i dels propis pregoners, perquè realment no té res a veure fer un pregó al vespre amb aquestes dates que fer-lo al migdia. I el pregó va anar molt bé, com sempre, vam omplir l'espai de la Casa del Nebot de Can Travé. I aquí mateix, dijous, crec recordar que dijous era? Sí, el dijous.
2: Sí, dijous 13.
4: Dijous 13, doncs ja vam veure que possiblement havia pujat el Pla Alfa, havíem estat seguint com anava el Pla Alfa, que és el que determina el risc d'incendi, i durant la setmana s'havia mantingut, degut a, sobretot a que la temperatura era molt alta, però també hi havia molta humitat, el risc d'incendi no era tan elevat, però el dimecres ja va pujar a Pla Alfa. Per tant, ja sabíem que si es mantenia el Pla Alfa el dia següent no podríem tirar el foc. Vam estar valorant, perquè vam parlar també amb l'agrupació de Valls Populars, els que els hi vull agrair per moltes coses, però en aquest cas concret del tema del foc han actuat amb molta responsabilitat, amb molta confiança també amb l'Ajuntament, i ells van ser els primers que van dir que no volien en ningú moment ni saltar-se la normativa ni demanar, perquè hi havia la possibilitat de demanar algun permís especial. Jo el que sí que vull explicar respecte a aquest tema és perquè ha creat molta polèmica el fet de no tirar els focs en primera línia de mar, no? Primer, que la primera línia de mar en molts casos es considera zona forestal, perquè hi ha moltes zones que s'estan renaturalitzant. De fet, explico una anècdota: quan nosaltres vam demanar els permisos se'ns va denegar, justament perquè estaven a primera línia de mar, fins que els organismes corresponents, que són delegació de govern, van comprovar que la zona on es tiren els focs no està renaturalitzada, per tant després van concedir el permís. I el fet de no tirar el castell de focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. Per tant, no es podien manipular, i això vol dir que, malauradament, doncs aquell dia havíem de suspendre el correfoc. Ai, perdó, el castell de focs. Aquest és un motiu, el fet de no poder manipular. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc. Llavors, igual que malauradament també ens va passar el dia 25 de juliol, quan teníem previst fer el correfoc de la Festa Major Petita, el que no podíem fer era fer un correfoc quan teníem un foc actiu a la muntanya amb els serveis d'emergència allà. Per tant, perquè els cossos d'emergència estiguin a disponibilitat d'un possible incendi a qualsevol banda de Catalunya, no podíem tenir els serveis d'emergència allà. El correfoc, a partir del correfoc sí que teníem permís per tirar el correfoc a partir de les 12. El correfoc no implica, la pirotècnia es pot manipular a partir de les 12, no hi ha una preparació prèvia. Per tant, vam poder fer el foc el 15 a partir de les 12, que vam calcular per acabar els baix blancs just quan, a partir de les 12 de la nit, i a partir de les 12 de la nit es va iniciar el foc, el que és la cercavila de foc, i després durant el dia 15 sí que vam poder tirar foc amb normalitat.
2: Aleshores, aquí hi ha dues preguntes també. El castell de focs es podrà fer un altre dia? O sigui que té sentit el dia 14,
4: estem,
2: no?
4: Però... estem valorant com fer-ho, si fer-ho també un dia que... Bueno, el que està clar és que això és un fet que es va repetint. Va ser fa el 2000, si no recordo malament, va ser el 2022 que tampoc van poder tirar el foc. Per tant, ja estem parlant de 4 anys, que hi havia gent que deia, no, això va passar l'any passat, no, ja va passar fa uns quants anys. Però està clar que cada cop anem a més, i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc, perquè en aquest cas concret, doncs, les colles de foc no van poder sortir ni el dia 25 de juliol, que és per la Festa Major Petita, ni van poder sortir el 14 d'agost per la Festa Major Gran, i per tant, doncs, haurem de buscar algun dia, i com hem fet al llarg de la regidoria aquest any, doncs, anar provant a buscar una data que a tothom li vagi bé i incorporar-la al calendari festiu. No tenim una altra opció.
2: Perquè clar, és això, aquests avisos de risc d'incendi, i aquí pensa, home, hi ha municipis que tiren endavant igual, no? I Cubelles, doncs, sembla que li afecta més o se li retira aquest permís. És precisament per això que comentava que la platja, alguna
4: no,
2: zona
4: propera no, no,
2: a la platja...
4: No, el pla alfa és un pla alfa amb un mapa, en aquest cas el pla alfa afectava pràcticament tot Catalunya. Hi ha municipis que directament es van saltar la prohibició. La prohibició és la mateixa per tothom. No és que se sigui més estricta per Cubelles. El pla alfa determina tota una sèrie de normativa que s'ha de seguir. Una de la normativa és molt clara, és no es pot manipular pirotècnia en pla alfa 3, i aquest era el que estàvem, i el que estàvem nosaltres, i el que estaven els municipis al costat, i el que estava pràcticament tot Catalunya. Hi van haver altres municipis que, emparant-se en què s'organitzaven festes que no eren organitzades directament per l'Ajuntament, sinó que estaven organitzades per entitats, o estaven organitzades per associacions de veïns o per altre tipus d'entitats, van tirar endavant amb morterets, amb castell de focs, amb pirotècnia a les cercaviles. Això estan amatents primer a que se'ls multi, i aquí hauran d'assumir la multa corresponent i aquests municipis valoraran si els hi val la pena tornar a fer-ho o fer-ho, i després penso que aquí es va actuar amb molta més responsabilitat pel que he explicat. És un tema de que els serveis d'emergència estiguin per on han d'estar, que és pendents de que hi pugui haver un incendi. En aquest cas, és possible que el 14 doncs, bueno, es va ser molt estricte en quant al compliment de l'Alfa 3. El dia següent va baixar el risc. Bueno, també és veritat que era un dia amb moltes festes per tot Catalunya i bueno, aquesta va ser la decisió que va prendre la Generalitat. Entenc que en va ser els riscos d'incendi, però la normativa era clara per tothom. O sigui, no és que sigui diferent la normativa per Cubelles que per la resta de municipis. En pla Alfa 3, que era en el que estàvem, no es pot manipular cap tipus de pirotècnia.
2: Bé, doncs queda clar aquesta part de la festa major. Prèviament hi va haver, doncs, com havíem dit, el pregó de Josep Marcilles, en aquest cas un pregoner, no?, que potser, doncs, a diferència dels últims anys, sí que ha tingut també una trajectòria en molts àmbits, no?, de la societat covellenca, però també això potser una diferència era que també havia tingut responsabilitats polítiques relativament sí. prèvies, no?
4: Sí.
2: Això també va marcar una part del discurs, però vaja, seria per diferenciar-lo una mica dels anteriors pregoners. Com ho vau viure?
4: També? Bueno, el pregoner va ser escollit per unanimitat per la comissió del pregó, en base a tota la seva trajectòria, que com bé dius és molt àmplia, tant a nivell cultural com a nivell esportiu, i a nivell de la societat també ha estat coordinat també de Càritas durant molts anys i efectivament també va tenir una part política. Ell quan li van comunicar que havia estat designat com a pregoner, ell es va sorprendre perquè justament ell es pensava que el fet d'haver tingut aquestes responsabilitats polítiques faria que no podria ser el pregoner. Es va sorprendre i després es va emocionar quan va saber que ningú de les persones que estàvem allà a la comissió del pregó vam tenir en compte aquest fet, vull dir que és una part de la seva vida, però nosaltres prioritzàvem, tots els que estàvem allà prioritzàvem uns altres aspectes de la seva vida. Ell va voler explicar-ho al pregó, va voler dir-ho perquè tenia aquesta espineta clavada de que al final de la seva vida política doncs va ser acusat també de va ser denunciat per unes presumptes irregularitats de les quals després va ser absolt, i ell tenia aquesta necessitat d'explicar-ho i crec que va estar molt bé perquè a més hi havia molta gent que desconeixia aquesta part, de fet és de tot el que va explicar és poder dels que quedaven més llunyanes en el temps i hi havia molta gent que no ho sabia. Bueno, al final el pregoner decideix que és el que vol explicar, ell volia explicar-ho, crec que va quedar molt bé, va ser un pregó que malgrat ser molt ampli no es va fer pesat i crec que va il·lustrar molt bé quina va ser la trajectòria del Josep Marcilles. Ell, a més, està molt content de com es va desenvolupar el pregó i de ser el protagonista de la festa major. Crec que s'ho mereix també per tota la feina que ha fet, insisteixo, tant a nivell cultural com esportiu com associatiu, i ja està. I era una part de la seva vida que volia explicar. Però no es va tenir en compte ni a la comissió del pregó ni en cap moment. Aquest fet hagués de ser un dels motius pels quals se'l va escollir. Simplement és una part de la seva vida que hi va voler explicar i ja està.
2: Pel que fa al gruix de la festa major, doncs té molt protagonisme doncs, l'agrupació de balls populars. Aquest any era el del 30è aniversari, hi havia novetats, no? Vam poder veure doncs, els bastoners homes que ja havien debutat sí. a la Setmana Cultural, però ara els vam veure doncs, on toca, no? La festa major, els pastorets petits, i també bé, unes novetats més inesperades era també la dels gegants, no? Com sortien sí. els gegants. Finalment vam veure també aquest Charlie Rivel reformat, i bé, van sortir a ballar els gegants antics, l'Abdon i l'Assumpta, a l'espera doncs, que es puguin recuperar els grans. Com valoren també doncs, aquestes novetats? I també...
4: Bueno, malauradament vam tenir aquell ensurt a la festa major, a la trobada de gegants, perquè la trobada de gegants va anar molt bé, fins que en aquell moment, malauradament, hi va haver un cop de vent que va tirar, a més és que va tirar els tres gegants que hi havia a la plaça, i van quedar molt malmesos. La realitat és que van quedar molt malmesos. Aquí, com, bueno, hi va haver un fet molt, molt dolent, malauradament, però d'aquí es va treure una cosa bona, jo crec, que és que des del primer moment que va passar hi havia tota la il·lusió, les ganes de fer el que fos perquè els gegants sortíssim a la festa major gran. Quedaven 15 dies, com aquell qui diu. I des d'aquí vull tornar a donar les gràcies, com m'he dit, m'he donat les gràcies a l'agrupació de Balls Populars per molts motius, però aquí també va ser un dels altres que també van posar tota l'energia en què es pogués fer aquesta reparació. De seguida es va fer una avaluació de danys, es van posar en contacte amb l'Arnau Codina perquè pogués fer aquesta reparació, que l'ha fet en un temps rècord i l'ha fet molt bé. I aquí tant l'agrupació Balls Populars com els gegants, els propis geganters, han fet molta feina perquè respecte al Charlie, el primer que es va haver de fer va ser una avaluació de danys i després fer la reparació. I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura perquè ha hagut de fer... Clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir a la festa major gran.
2: I a més amb aquests detalls nous, no?, també del Charlie Rivel, que bé, després de molts anys de sortir ara té una cara...
4: Té una altra fesonomia, diguéssim.
2: Un maquillatge nou, no?, que sí. També li dona un toc diferent, oi?
4: Sí, i bueno, al final no deixa de ser... És un treball artístic fet per la... per l'Arnau Codina, i a qui li agrada i a qui no li agrada, però és un treball artístic. I també hem de dir que s'hauran de reparar els nous, que també van quedar molt malmesos. La veritat és que fins i tot van quedar més malmesos tant l'Abdon com l'Assumpta, que no passa el Charlie.
2: No és el primer cop que passa. Recordem que l'Abdon un cop també, doncs, per un cop de vent, que va tirar el Via Grot una festa de la Verema, va acabar tirant l'Abdon, i també l'únic que hi havia passat la festa major, i potser doncs, l'impacte no va ser tan gran com aquesta ocasió.
4: Clar, aquí no? La veritat és que van ser els tres, a més, no? La veritat és que va ser un disgust molt gran perquè van ser els tres i, a més, van quedar bastant tocats. En el cas del Charlie, la cara que ja es veu a la reparació, no? S'ha hagut de fer tota la nova fesonomia de la cara del Charlie, perquè realment va ser el Charlie va quedar molt, molt afectat al que justament era la cara. Clar, tenia aquell nas més sortit, doncs el nas va quedar malmès i va quedar amb més a tota la cara, i és el que s'ha hagut de canviar. Després es va malmetre un braç, que també es va canviar. En el cas d'en Tal Napdon de l'Assumpta, la veritat és que també van quedar l'estructura, fins i tot s'haurà de reparar tota l'estructura, vull dir que s'haurà de fer una reparació important. Bueno, farem tot el que podem perquè al final són patrimoni i ens els estimem molt, i farem tot el que puguem perquè aquí hi ha més temps i ja puguin sortir a la propera festa major.
2: I més enllà dels balls populars hi ha uns altres balls, els del 14 a la nit, no?, que també doncs, sí, són un moment de festa i comunió per Cubelles. Hi havia una novetat que era que hi havia dos, no?, balls. Sí. Com va anar aquesta novetat?
4: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys s'havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de més vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòqueis, van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
2: Perfecte, i bé, prèviament, doncs, el primer cap de setmana recordem que també hi va haver activitats, l'assaig general, hi va haver dels castells, amb una actuació la millor que han fet fins ara, sí, els castellers del Foix aquí a Cubelles, sí, el diumenge al passeig marítim, després festa Holi, bé, un seguit d'activitats, no?, que també formen part del programa de festa major. Com valora aquestes altres activitats més prèvies, no?, els dies centrals?
4: Sí, hem hagut de retallar algunes activitats perquè és que no donàvem a l'abast, perquè volíem concentrar-nos en aquestes dates, volíem començar el 7, que era el divendres, o el divendres

0: per nombre de públic, i després jo puc dir que a nivell personal doncs, ha estat una festa major molt emotiva, com me dius, teníem els 30 anys de l'agrupació, això també vol dir recordar molts moments de l'agrupació de Balls Populars, vam tenir el diumenge la Diada Castellera, que és la millor diada que hem fet a casa, és la segona vegada que es fa la clàssica de set, i aquesta vegada doncs, fer-la a Cubelles, i a més jo personalment fer-la al Passeig Marítim també em va semblar molt bonic, i a partir d'aquí doncs, tenim el pregó amb el Josep Marcillas, que estava molt emocionat, tot i que va aguantar l'emoció, però ell estava molt emocionat. I després, malgrat totes les dificultats que també vaig explicar, he explicat en el programa, com la presentació del programa, com en el pregó, la regidoria de cultura són temes personals, però hem tingut moltes dificultats aquest any d'organització, i jo estic molt, molt orgullosa de la feina que s'ha fet des de la regidoria de cultura, malgrat les dificultats, i ha estat una festa major en aquest sentit molt especial, molt emotiva, per molts motius, i molt especial, però al final hem pogut tirar endavant sense incidents, i per això estem molt, molt satisfets. Mm-hmm.
1: També va haver aquest homenatge a Lluís Pineda, no? Sí, en aquest cas en el partit de futbol de festa major, sí, que també ha sigut aquest dissabte passat.
0: Sí, que també un altre acte molt entranyable, molt, molt emotiu, ell estava molt emocionat, feia molt de temps que no sortia, i sortir per anar al camp de futbol, al seu camp de futbol, no? amb els dos equips amb els quals ell ha format part com a directiu, i estava allà molta gent que l'estimava, i ell es va emocionar molt, i la veritat és que va ser molt bonic, va ser molt bonic també.
1: Molt bé, bé, ara suposo que la regidora de Cultura, la regidoria mateix necessita uns dies, no? De descans, no? De desconnexió, per després tornar a arrencar, no? Perquè també suposo que de cara a l'hivern venen dies forts, sí que ara sembla lluny, no? Però després, com deies, no? En el llenguatge de l'administració local, les coses cal treballar.
0: No, ja pràcticament abans, no? ens estem posant, sembla molt lluny, però ja ens estem posant amb les festes de Nadal, perquè clar, ja estem començant a mirar les activitats per Reis, que són Reis a tot Catalunya, i llavors ja tenim dificultats per trobar alguns dels espectacles que volíem fer, i que ja quan parem, és veritat que la regidoria de cultura pararà uns dies perquè el personal també ho necessita, però de seguida tornarem la roda un altre cop amb el Nadal, amb Carnaval, i tornem amb les festes majors.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, Renata Bedós, com a regidora de Cultura.
0: Agrair la participació que hi ha hagut en aquesta festa major, una gran participació als carrers, una participació cívica i respectuosa, i mentre sigui així tindrem unes bones festes majors.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora de Cultura, per atendre'ns a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què Cubelles. Tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la Agrupació de Balls Populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
3: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
2: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
3: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del Castell de Focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el Castell de Focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
2: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
3: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta Festa Major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
2: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
3: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
2: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: arribes mal.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
4: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament, doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
3: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
5: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions...
3: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles. L'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu,

0: Molt bona tarda, avui estem al 15è programa de Piles al Vent. La música és una mica estranya perquè hem tingut un problema i se'ns ha perdut. Però bueno, estic amb els... No, no amb els convidats de sempre perquè em falta un. Estem amb el Nogui.
1: Hola, si el Pol em connecta el micro.
0: Està pendent d'altres coses.
1: Es complica això.
0: I amb el Jordi Lora.
2: Bon dia.
0: Avui ens falta el Nil perquè som, estem a agost, vacances, ha volgut marxar. Vai de Núria, no sé on va dir,
1: sí,
0: però està
1: sí,
0: por ahí.
1: Per la muntanya.
0: Sí, com sempre. I tenim el nostre convidat, que ja el pots presentar tu, Nogui, ja que és la teva secció, de la teva part dels castells.
1: Perquè tu no vols treballar, no?
0: Efectivament.
1: Aquesta part sempre la fas tu. Ja,
0: és que és molt d'hora avui. Sempre bueno, gravem per la tarda, avui són les 10 del matí, llavors.
1: Sí, avui el Pol no sé què ho cada dia, perquè estem al dia que gravem, o sigui, que publiquem. Doncs avui ve a acompanyar-nos l'Adolf. Buenas.
3: Hola, bon dia.
1: I vindrà en qualitat de posició de vent. És veritat que ha fet de vent i de primeres, ha fet totes dues posicions. Avui descobrirem si alguna més, si li agradaria fer alguna altra, si vol ser enxaneta, Pol, puja'l, no? No pujarà tothom, puja'l
0: no,
1: també.
0: No em deixen a mi,
1: ah, vale.
0: Ningú més serà enxaneta.
1: Ok, perfecte. Wow. I doncs, si voleu, comencem amb la meva part de les preguntes. Que normalment sí. Les presentes tu, avui t'has volgut escaquejar totalment.
0: Sí.
1: Vale, ok.
0: Comença.
1: Doncs, no sé si has escoltat algun programa, saps com va?
3: Sí, algun he escoltat.
1: Vale, pues començarem amb unes preguntes per conèixer-te una miqueta. I la primera seria, de què treballes, de què volies treballar de petit i si creus que el treball de què estàs ara mateix treballant es pot incorporar alguna cosa dins del món dels castells.
3: Vale, doncs soc assessor tècnic d'una marca de cotxes i bueno, de petit sempre m'hagués agradat ser de veterinari, cosa que al final no vaig fer per culpa d'un amic meu que em va tirar cap a l'altra banda. I després, doncs, què es pot aplicar a la meva feina? Home, de tema mecànic, poca cosa, però sí que el treball en equip és molt important, ja que si no es treballa en equip, qualsevol feina, qualsevol el que sigui, no pot sortir.
1: Ok. Ara passem ja a una part una miqueta més castellera, que és quin és el primer record o dia de casteller que tens? I amb això no em refereixo a la primera vegada que vas veure castells, sinó la primera vegada que vas dir jo vull formar part d'això.
3: Home, jo la diada que recordo amb més carinyo va ser la d'Espella, però no va ser la primera vegada que feia castells ni que veia castells. O sigui, bueno, la que tinc major record va ser aquesta.
1: Vespella és Vespella de Gaià?
3: Sí, que va fer el primer set.
1: El primer castell, el set de castells del Foix de Cubelles.
3: Exacte.
1: Com va anar aquest castell?
3: Bueno, jo no sóc tècnic, però potser es veia una mica tort, però bueno, al final va sortir.
1: I a riure's per aquí? Perquè...
2: Hi havia una regla que li deien la baixeta, imagina't, per la diferència d'alçades.
0: Bueno, igual que l'altre dia, no? A la platja, o sigui, tampoc...
2: I era el cinquè, aleshores, està, no passa res.
1: Ok, i ara, una de les bones preguntes que tenim, que és, què et va dinsar dins del món de castells?
3: Bueno, suposo que, com tothom, o gran part d'aquesta colla, l'Àngel va tenir una part important, però sí que al final no va ser la que va decidir. O sigui, l'Àngel em portava cotxes de la policia local a la meva feina i sí que tenia molt de contacte i, bueno, amunt i avall i tal, no? I sempre temps de venir a fer castells, que tal, que no sé què, però, bueno, mai donava el pas. I llavors va ser el cas de que un tiet de la Renata, de la meva dona, va voler mirar les tradicions d'aquí i això perquè volia venir a viure a Cubelles i em va dir, diu, acompanya'm a això dels castells i tal, no sé què, diu, perquè jo no parlo massa espanyol i tal, no? I el vaig acompanyar i mira, a mi em va enganxar i amb ell no.
1: O sigui, per culpa d'acompanyar algú has quedat tu al final.
3: Exacte.
1: Vale. El nostre company Nil, que avui no està, estaria molt content que en el minut 3 ja algú ha parlat de l'Àngel Moreno.
0: Sí. Ens faltan 3-4 paraules per dir Rico.
1: Sí, el tindrem sencer, jo crec. Ara passem a una part més de jajas, vale, de preguntes. La primera és meva, les altres tres la van fer nens meus d'una estrella escolar. Li vaig preguntar quina pregunta faries a algú que coneixessis nou, que no fos la típica de quin equip ets i aquestes coses. I són les que estem utilitzant i estan agradant bastant aquestes preguntes, no només aquí, a tot arreu, menys a... L'últim dia que vam anar a col·laborar amb Quarts Amunt, que em van prohibir la pregunta estrella.
0: No, sí, ens va batar.
1: Però bueno, l'estimem igualment. La primera és el moment exacte de començar la diada. I només tens un mocador, on te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o faixa?
3: Mà dreta.
1: Ok. Si fossis un gelat, de quin gust series? De quin sabor series?
3: La maduixa.
1: Quin animal series dins del món, o sigui, de la fauna d'una colla castellera?
3: Bueno, tot i que no seria, no seria l'àmbit o l'espai correcte, però m'agradaria un dofí.
1: Per què? Algun motiu?
3: El dofí perquè sempre està somrient, o almenys sembla que sigui somrient, i té la pell molt fina i depèn quines coses li rellisquen.
1: Molt bé, molt bé. Bon símil. I ara la nostra pregunta estrella d'aquest programa, que és: quina pedra series?
3: Una pedra de riu, sempre.
1: Per què? Algun motiu?
3: Perquè és molt més pura que l'aigua del mar i és molt relaxant.
1: Ok. I ara passem a la part graciosa, que és la que ja no m'encarrego jo, sinó que és la pregunta de l'últim convidat. En aquest cas, l'Anna, que va fer la pregunta de: per tu, què significa formar part d'aquesta colla i quina evolució veus amb nosaltres?
3: A veure, té dues preguntes dins d'una, no? Però potser la que més sento és que estàs dintre d'una gran família, que t'hi trobes molt a gust i jo crec que l'èxit és compartit amb tothom. Si tothom anem a una, l'èxit serà molt més gran.
0: Vale, no sé. Perfecte.
1: Molt
0: bona. Molt bones preguntes i molt bones respostes.
1: Sí, efectivament.
0: Una conquesta d'abans, l'Adolf ha fet de bastantes coses, ha fet de primeres i de vent. Si pots explicar una mica, el nostre programa considera això, en explicar a la gent les posicions dins del castell. Si pots explicar una mica la teva funció, què fa un vent, per què està dins la pinya, per què és important.
3: Bueno, el vent, doncs, al final és com un eix que està entre mig de dues files, no? O de dos pilars. I llavors, doncs, la funció principal és, doncs, que el castell no vagi cap a una banda o cap a l'altra, sempre fer pressió, doncs, cap al costat, però sempre tirar una mica cap amunt, i fer aguantar aquella corona o aquella rodona perfecta que no es desfagi.
1: Depèn de quin lateral estiguen a la teva zona, és més complicat fer de vent?
3: A vent, no, és més aviat quan hi ha agulla dins. Quan hi ha agulla dins sí que treballes una mica malament, perquè no treballes tan recte, treballes més amb més angle i costa més de trobar la posició, sobretot si els laterals, doncs, ocupen més espai o no tens tant d'espai per tu.
1: Vale. Per qui els estigui escoltant i no entengui el que acaba d'explicar més o menys, és que quan hi ha castells amb agulla, el vent va per davant, llavors queda com més obert els braços. I quan no té una agulla els castells, o sigui, és un castell bàsic, els laterals es col·loquen per davant del vent. Per això he fet la pregunta. I això es refereix a que queda més obert l'angle, perquè està més cap al davant. Et genera un agobio, un estrès, quan hi ha un castell amb agulla, ara està pensant a veure quan em toca entrar, a veure quan em toca entrar?
3: Home, en principi sí, perquè no s'han quedat massa a l'ordre de les accions, però bueno, mira que passa el temps i si no sempre sents alguna veu que diu pila'ls al vent, vans al pilar o tal, no? I llavors doncs, bueno, pues ja estàs atent.
1: Que moltes vegades qui ho crides al pol,
0: sí.
1: Des de dalt. No, des del pilar,
0: sí, normal, del
1: no?
0: Pilar.
1: Quan ho crides.
0: Sí, sí.
1: Ho crides perquè et fa pel fer esforç o...?
0: No, perquè jo sempre necessito un muffin quan entra l'enxaneta. Jo us comento l'enxaneta és quan jo crido. Perquè okay. Si no ho feu després i estic totalment venut.
1: T'espaviles, Pol, espaviles.
0: No, perquè jo sempre ho dic, perquè si fos un pilar més gran, fes un 3 de 7 amb agulla, que és un pilar de 5, sí que el segon pot estar agafant el castell, llavors es pot oblidar el de dalt. Però el ser un pilar de 4 només, he d'agafar directament ja el terç molt de seguida, abans que li entri l'enxaneta. Llavors no puc agafar, llavors tinc només dos mans, tres, quatre, perquè...
1: Ves dient, no? Bueno.
0: Dos, on refereixo una per davant, una per darrere, i tres, perquè nosaltres fem els castells amb tres, quan real van quatre, per això he dit quatre.
1: Bueno, depèn del castell, hem fet també amb quatre.
0: Sí, no sé si
1: surten, sí. Si entren o no entren.
0: Últimament, sí. També volia aprofitar aquesta entrevista perquè, a part de l'Adolf, a part de ser membre de la nostra colla, com a vent, primeres, les posicions que hagi fet, també està dins d'una comissió que és molt important i molt poca gent que està, i fins i tot gent que està dins del món dels castells, no la coneix i no coneix aquesta funció, que és la comissió d'equitat. Uh-huh. Explica una mica la funció que fas dins i per què és molt important aquesta comissió dins del món dels castells.
3: Bueno, òbviament és una comissió que és important i també doncs, és molt delicada, no? Llavors, doncs, és una comissió que has d'estar molt centrat en el que has de tractar, sobretot sempre amb confidencialitat. I bueno, per sort tenim una colla petita i els problemes són petits, però hi ha companys que estan amb colles grans i la veritat és que, déu-n'hi-do, fiques-la amb el cap. Però bueno, és important perquè mirem de que n'hi hagi un ambient, sobretot amb respecte, i després doncs, bueno, cuidar doncs, qualsevol indici d'abús a menors o fins i tot adults també, o posicions no correctes, qualsevol cosa. Sempre mirar de tenir el respecte davant de tot.
0: I és una comissió que està lligada directament a la coordinadora, amb alguna entitat reguladora, o és sí. Només per la colla?
3: No, estem en contacte amb la coordinadora, de fet els cursos ens ho fan ells, i sí que rebem informació continuada de casos i tal, i llavors doncs, sempre aprens dels altres, no?
0: Molt bé. Bueno, més endavant, si voleu, això ja parlo, seria més exterior, però parleu amb vosaltres, podem fer només un portant a dos o tres. Quants sou ara mateix a la comissió?
3: Som tres.
0: Podem portar els tres de la comissió sí. I fer un programa més extens, igual que amb sanitaris, igual que amb esdeveniments i qualsevol cosa, que sempre parlem que fer castells no només és fer castells, sinó és tindre una vida a part i és tindre una xarxa que t'uneix molt, i a part de fer castells i les posicions que hi ha moltes coses darrere que podem anar parlant de tot una mica.
3: I perdó, són quatre.
0: Sempre també als convidats que venen m'agrada fer-los una pregunta, que és quines característiques físiques té la teva posició. Per exemple, jo, que sóc baixet, podria fer de vent?
3: Home, depèn de com siguin els baixos.
0: Si són molt més baixetos que jo, sí, no?
3: Exacte. Jo crec que els vents han de ser gent que tingui una certa alçada per poder arribar com a mínim a el que és la cadera, no? dels que estan en segon. Fort o no, jo crec que al final la força es comparteix en... Si tothom treballa a la seva posició, la força és mínima. Quan tens una mala fortuna que et ve cap al teu costat, doncs sí que has de fer més força, però bueno, normalment darrere en tens un altre que també et recolza, no? Mm. I sobretot també doncs, hi ha detalls, no? Sobretot de la part de darrere, el que tens al darrere de segon, que si et fica els talons a sota perquè tu tens que aixecar més amunt i estàs de puntetes, doncs clar, de puntetes pots estar un minut, però més no pots estar perquè se't carrega. Llavors, doncs, si el darrere té una mica d'idea i professionalitat i tal, i et fica sota el peu, doncs la veritat és que també s'agraeix.
0: Mm. Molt bé.
1: Sí, a la part d'aquesta que estem, ara que parles dels que estan darrere ajudant, a tu com et va més còmode que t'agafin els braços? Perquè a mi a vegades hi ha gent que no m'arriba del tot al canell i em va molt millor que m'agafi de colze. Tu com estàs més còmode?
3: Jo la veritat és que... jo crec que hauria de ser una posició una mica mòbil, perquè sí que a vegades, sobretot quan fas de primeres, depèn qui estigui a dalt, no necessita tanta força. I tu ja el coneixes i saps com treballa, i llavors doncs... només cal la pressió quan realment fa falta. En canvi, si tens un darrere que no sap com treballa el que tens al davant, doncs apreta, sempre apreta, sempre apreta, i al final és que no fa falta. Llavors, doncs, si t'agafa del colze, doncs pots controlar més aquesta força, però si t'agafa de dalt, moltes vegades és que et xafa la mà i no pots ni bellugar-la, no? Sí. Llavors, doncs, és depèn una mica, depèn una miqueta la funció.
0: Nosaltres que hem tingut diades amb colles grans i colles petites, es nota molt la diferència quan hi ha molta més pressió externa de la pinya. O sigui, per exemple, mantindre la diada al principi va ser el maig, crec.
2: 10 de maig.
0: El maig, amb bordegassos, nens del Vendrell i jove de Tarragona, i per exemple l'altre dia en tindrà, que no és per diferència, però en tindrà una diada amb minyons de l'Arbós i bous, que són colles bastant més petites que bordegassos, nens i tal. Es nota molt la diferència entre un treballar amb colles grans que colles petites?
3: Sí, sí que es nota. Es nota molt perquè, clar, vosaltres que sempre feu gairebé castells nets i tal, jo pateixo molt perquè a vegades és que encara no hem començat i tens una pressió darrere que dius, mare meva, però si tirem tot avall. Llavors, doncs, jo... Hòstia, és que costa, eh? Igual que quan vam fer algun assaig allà dalt al Cafí d'Arot, amb els verds, i jo per l'alçada em toca molt a prop, i, mare meva, és que es fa de nit allà dintre, per Déu. I és una pressió molt, molt heavy. Però, bueno, jo crec que al final... el control de la pressió és una mica mental, no? Llavors, doncs, si estàs molt concentrat i estàs molt mentalitzat, doncs encara que arribis molta pressió per darrere, crec que arribes a controlar-ho una miqueta. Moltes vegades estàs més empenyent amb el teu cos cap enfora per aguantar el de darrere, o el típic que es fica a fer-te de segones, primeres mans, i està allà apujant-se tot el seu pes amb els teus braços, que tens més força, tens que fer més força per aixecar els braços de darrere que el que tens al davant, però bueno, ja són coses que passen.
0: Ara que parlaves de nivell mental, veníem de dos capítols enrere. Un va ser de Cap de Canalla, del Castell de Foix, i l'altre va ser una de les quartes, que parlen que les seves posicions són molt de mental, la Cap de Canalla, perquè ha de treballar molt mentalment amb els nens per veure si poden pujar, si no, perquè els hi passa i tal, i quarts perquè va dir que és una posició molt mental, més d'esforç físic, és més de cap. Tu veus que la teva posició és més física, és més mental, és més... Com creus que és?
3: Jo crec que és més física, ¿vale? Perquè quan realment ve el pes cap a tu o estàs de primeres i allò baixa una miqueta, doncs has de fer molta força. Però jo crec que també és una mica mental. No sé, jo ho aplico quan estic fent castells. Jo per mi n'hi ha tres fases, no? La primera és mental, de que estan començant a pujar i t'estàs mentalitzant de que tot anirà bé. Després n'hi ha una altra fase, que és la de força, ¿vale? Que llavors et concentres a fer tota la força possible, màxima, i després doncs, al final és l'èxit, no? Quan ja han baixat, doncs llavors és quan ho celebres. Jo ho celebro més aviat personalment, no? Perquè com estàs tota l'estona mentalitzant-te, doncs al final és el teu premi doncs, mental, no? Hi ha gent doncs, que comença a cridar, i què tal, no sé què...
1: Jordi,
3: ja, aquí tenim un costat, que el Jordi això ho expressa totalment. Però, no sé, jo crec que és un èxit doncs, personal, no? I també ho comparteixen amb la colla, però n'hi ha gent que ho comparteix d'una manera i n'hi ha gent que d'altra, no? D'una altra manera. Però jo crec que és molt important, sobretot la gent que fa de crosses o que fa de contrafort, que està molt més comprimit que la meva posició, jo crec que és un treball que s'hauria de portar a terme, no? de que n'hi hagi un control mental de que estàs allà dintre, perquè si perds una miqueta els nervis pot ser molt complicat. És clar, és perquè si algú li agafa ansietat o el que sigui, no pot sortir fins que no s'acabi.
0: Jordi, parlant de celebrar, tu com és que t'hem mirat tots, quan ha dit la gent que celebra més efusivament i tal, t'hem mirat, tu com ho celebres? Quan baixes de la pinya comences a cridar i a saltar, no?
1: Ojalà,
2: ja. Tant de bo, no?
3: Encara no he baixat.
2: No, sense baixar la pinya.
0: Ah, molt bé, molt bé. Vosaltres que opines, guapinyes, per això?
1: No, jo anava a preguntar, tu que has fet alguna vegada de primeres, has rebut el peu del Jordi a la boca?
3: No, a la boca no, però a l'orella...
1: Sí. Ja a la boca. No, bé, Jordi, valora la gent de la pinya, sisplau. Que hem de dir que aquí li fem moltes bromes, però es va portar dos dies seguits bronques del cap de pinyes per haver saltat a sobre de la pinya i celebrar.
2: I sóc dels únics que després es posa la pinya el primer...
1: Molt bé, això és veritat, et dono la mà, molt bé. Sí. I... Tens bona foto, et vam pillar bona foto.
2: La foto era bona. De la meva celebració.
0: El 4 de 7.
1: Sí, no sé què va ser, però li vam anar a agafar una foto, però un fotón.
0: Parlant del 4 de 7, 9 d'agost va ser la nostra diada.
2: Molt bé.
0: És que jo amb les dates ja tinc tantes dades al cap que no puc més.
1: He aconseguit mirar el calendari, dir el dia i no parlar sense micro, que abans ha parlat sense
0: micro. I no l'he quantat mirar.
1: Ah, bueno, perfecte, llavors molt millor.
0: Bueno, a dia 9 d'agost vam fer la nostra festa major, la dia de festa major aquí a Cubelles, i vam fer el 3-4 Torre i el 7 de 6, que molta gent se la deixa. Ha fet el baròmetre, crec que no ens l'han posat. Però a partir d'aquí, Carles, treballa una mica, sisplau, gràcies. No, a partir d'aquí, a 9 d'agost hem fet la nostra segona clàssica de set a la primera casa i la primera temporada. I la primera temporada passada va venir el 9 de novembre. Va venir el 9 de novembre. Tu veus què ens toca ara?
3: Què ens toca ara?
0: Sí. Que què ens toca, què creus que quin és el següent pas i quin és el pas que tot faria il·lusió? Perquè hi ha gent que tira per diferents jocs.
2: Clar, doncs, jo crec que és diferent.
0: Hi ha dos o tres idees.
2: I què vols que ens toqui?
3: Aviam, ostres, jo crec que la que ens tocaria seria, aviam, com diu l'Anna, el 2 de 7, no? o la torre de 7, jo crec que és la que ens tocaria ara.
0: Abans que hi ha el dels castells amb agulla.
3: Jo crec que sí, perquè és, no sé, és com més elegant.
2: Aquí hi ha una persona de públic que també opina el mateix, eh?
3: És més elegant.
1: Mira cap aquí, parla. No m'arriba el micro.
4: Hola.
1: És la Neus, la filla de l'Adolf. I parella del calvo que tenim aquí que no sabe usar dos botones.
4: Jo res, opino el mateix que l'Adolf. I el Jordi també ho estava dient.
2: Jo crec que tal com tenim la torre i tal com tenim el pilar 5, és més factible el 2 de 7.
4: Jo també. Bueno, no sé res, vull dir, ho veiem des de fora, la resta.
1: Pol, què n'opines d'això? Com a pinyes crec que és el castell que millor tenim, de pinya, o sigui, vull dir... Jo diré sí sempre. Ara, què diuen els troncs?
0: Que colles de 8 no poden fer la torre de 7, la farem nosaltres a partir d'aquí.
1: I colles de 8 segurament a 5 anys d'estar creats no feien clàssiques.
0: Bueno,
1: i colles de 8 hi ha algunes que porten abans de fa 4, o sigui, des de fa 4 anys fent castells de 8 i des d'abans fent castells de 7.
0: Però més gama de castells de 7. Que
1: sí, bueno, ok, perquè tenen més pinya, però la pinya per la torre la tenim.
0: De quina colla parles?
1: No parlo de cap colla.
0: De quina?
1: Nada, res. Ja. Sitges.
0: Ah, sí.
1: Una altra colla que aquest any ha fet més gama, però si ens poséssim amb més pinya nosaltres estaríem a la gama de la jove.
0: Parlant de Sitges, ha fet el 3-7 per sota. Què opines dels castells per sota?
3: Uf.
0: T'agraden, no?
3: Jo els castells per sota els pateixo moltíssim.
0: Sí, no el faries aquesta temporada?
3: No m'agrada tant els pilars també aixecats per sota i això. Pateixo moltíssim. Només a mirar, eh?
2: I en la teva posició, creus que els pateixes fent la teva posició?
3: A veure, és que el problema que n'hi ha, que és l'únic tipus de castell que no puc ocupar una posició directa, perquè des que m'han operat les dues hèrnies no puc fer una força de baix cap amunt bèstia. Llavors doncs, estic com al primer cordó, no? per si surt alguna emergència, i llavors doncs, clar, no faig cap tipus de força, però sí que acabo mentalment, perquè és que el veig tan insegur. El veig tan... Ja, jo no sé ni com la Montseny va ser.
0: No sé, mai me'n recordo la plaça.
2: És en sobre... Esteve, no?
0: És que va ser, no. Va ser una sí, liada, sí. Va ser tenir una liada, va ser perquè un castellà al Magí... No, és que...
1: El Magí,
2: Magí, com si aquí no...
1: un random.
0: No, però va ser perquè...
2: Hem ajudat, per qui no sí, sabia. Sí.
1: I ja m'ha d'anemos.
0: Ens vam reunir a tècnica, perquè volíem fer la següent diada, que era més a prop de casa, hi havia més gent i tal. I va ser va arribar un rumor del Magí no ve la següent diada. Fem el castell i diu, Magí, l'hem fet perquè tu no ens el següent dia. I diu, sí que vinc. Va ser un, bueno, doncs l'hem fet.
1: Jo no estava, però he vist vídeos.
0: No es poden parlar.
1: Ai, no, no. Ai, quin patiment de castell.
2: Jo crec que és el castell més lleig que
1: jo crec que a dia d'avui, amb les peces que tenim, aquest castell no sé si surt.
0: Això va ser.
3: O sigui, van tenir molta sort, no sé ni com.
2: Jo crec que vam tenir molta sort.
0: De fet, si l'hem de fer ara, pesarà menys.
2: Sí, ara o sigui,
0: pesa
2: més.
0: Bastant menys que...
1: Ja. No, però vull dir, amb les peces que hi havia aquest castell, ara mateix jo crec que peta.
3: Sí.
2: Però perquè pesen molt menys, fa dos anys gairebé.
1: Esclar. Jo volia, Ilal, just que has dit que et van operar, amb una pregunta que vam fer també a la Núria, aquest mateix any quan vam començar amb el programa, que és com es viu als castells quan no estàs com es tal. Quan estàs lesionat o quan fas un pas enrere per el que sigui, què pateixes més, els castells? Veient-los des de dins, sent-ho part del castell, o quan estàs des de fora mirant com es fan?
3: A veure, no tinc una resposta molt fàcil, perquè la veritat és que quan vaig elegir operar-me quan ja havíem acabat la temporada. Llavors, doncs, clar, tant l'operació com la recuperació estàvem de vacances de castells, no? Llavors, doncs, clar, no ho vaig notar. I sí que el metge em va dir 4 mesos mínim, jo els 3 ja estava fent castells, però la veritat és que no... I no sé, la veritat és que com quan fem una diada nostra o d'un altre lloc, sempre els que estem de primeres mans, de laterals, de vent, sempre estem amb altres colles també fent pinya, tinc poques oportunitats per veure castells des de fora. Llavors, doncs, no sé, potser si és una altra colla, mirar castells des de fora, doncs... no em poso nerviós, no?, per entendre'ns, i nostres, doncs clar, és que si són nostres estic allà, llavors no, saps, no et sabria dir.
1: I ara, ja que heu fet que es mulli amb quins castells vol del futur, jo, a 3 setmanes que estem, vull que et mullis en què creus que farem a Bèlgica, perquè tenim un viatge a Bèlgica, uau, uns castells que fer, què creus que podem arribar a fer a Bèlgica?
3: Ostres, doncs pues no sé, la veritat és que no sé quantes persones anem, però no sé, home, jo crec que amb ajuda de gent que estigui per allà i això, jo provaria a tirar un 3, un 7, a veure, jo més, no sé.
0: Bueno, en principi actuem amb els castellers d'allà, dels Maneques de Bèlgica, Maneques. O sigui que no sé si un gaire colla, crec que sí, més o menys, igual
1: Maneques
0: que nosaltres.
1: De Brussel·les.
2: Sí.
1: No de Bèlgica.
0: Bueno.
1: És com si dius castellers del Foix de Catalunya.

0: Bueno, m'has entès. Bueno,
1: ja us hem entès.
2: T'he entès, però igual a la colla que anem amb ells actuant no se senta bé.
0: Igual no ens entenen.
2: No, no ho saps.
1: Home, jo crec que entendran. Jo crec que entendran, eh?
0: Bueno, no passa res. Abans has dit que li hem fet una pregunta a Núria, has fet la mateixa pregunta. També quan vam començar el podcast amb la... Bueno, li vam fer la Zazo, la Núria, el David Marfil, ells tres tenen la mateixa particularitat que tu, que és el que els seus fills pugen.
1: Uh-huh.
0: Ells és diferent, perquè són més petits, però què sents quan puja els teus fills? Tens més pressió o menys quan estan a dalt del castell? Perquè no, ells ens comentaven que sí, que a vegades quan que fan la mateixa força, que s'impliquen al mateix, però quan està el seu fill és com
1: yeah.
0: Anem a fer alguna cosa més perquè no vull que caiguin els meus fills.
1: Yeah. No, jo la veritat és que no, d'això no ho penso, perquè no sé, jo amb el Magí el veig tan segur i tan que sap el que fa i tal, que no hi penso. I després, doncs, no sé, com jo també sempre estic a la pinya que hi puja, però no perquè hi pugi faig més força o menys força o estic més pendent. No, al final el Magí és un element més del castell i no té per què cap diferència.
0: És que això, ells ens comenten que sí, que és veritat que no, tampoc ens importa molt, perquè com sempre hi ha nens a dalt, llavors sempre es preocupa pels nens que hi ha dalt, sí. Però ens comentaven que sí, quan sí. Ja està el seu fill, no fan més força, no fan més, però el xip de mentalitat és diferent.
1: Home, jo suposo que si és canalla, doncs clar, et fa més cosa. Jo no sé, quan ells tenien 5 anys o 6, no sé com veuria el castell si estiguessin allà dalt de tot, no? Però en el meu cas, ara, amb l'edat que tenen, la veritat és que no jo crec que si algú pensa doncs, que el seu fill està a dalt, és un error. Ha de pensar que és un element més del castell i no té per què canviar la seva mentalitat d'aguantar el castell o no.
0: Molt bé. Alguna cosa per aquí? Que estàveu parlant?
3: Voleu no, estàvem comentant si era viable fer el 3 a Bèlgica. És que nosaltres...
2: Estàvem mirant qui venia i no teníem,
3: teníem
2: clar cap
3: si teníem totes les peces i no tenim clar si tenim... No ho sabem.
0: Del tren jo crec que sí, perquè ho vaig estar mirant, sí. Però de la penya no tinc ni idea. Perquè no sé qui va, qui no va...
2: És que la dubte que teníem era el tronc.
3: Sí.
2: Però ja parlarem després.
3: Sí,
0: jo crec que millor. Sí, i al principi quan ho vam mirar, quan va sortir el viatge...
2: Sí,
0: mirar
2: sí,
0: que
2: aquest,
3: al principi tenim clar que sabíem que sí.
2: Que el tenim. Que no tenim clar és qui va actualment. Aquesta és la cosa.
3: Tu vale. També ens has entès.
1: Bueno, sí, no, ara sí. I si no fa la clàssica de 6, que ja no estan acostumats a veure i castells, per tant, clar. Quedarem igual de bé.
2: I un pilar gran? Un pilar, no? O no?
3: Un
2: no
3: pilar, estaria...
2: Però hem de convèncer els pilaners, no?
3: Sí, perquè... Que abans parlàvem de quins programes ens faltaven per fer.
2: Pilanes.
3: El Pilanes.
2: Pilanes.
0: També és veritat.
2: També et diré que vindran dues posicions, llavors. Un d'ells almenys.
3: Vale.
0: No m'ho entès.
2: No, perquè hem parlat abans de portar el pom de dalt, com a tal. Depèn quines combinacions fem. Hi ha un segur que ve.
3: Un segur que va a les dues bandes.
0: Un segur. Alguna cosa més que li vull preguntar a l'Adolf? Digues jo, que aquí com pendents de Bèlgica...
2: Jo ara mateix convidat. Podria fer el que he fet...
3: Vas obrir el meló?
2: Ah, no, encara no, encara no.
3: Jo també, és que tinc una cosa...
2: Ara va fer un meló, però que no és meu, que és fer el que he fet les últimes vegades, que és fer a qui ha vingut a escoltar a fer una pregunta. L'última vegada va ser l'Àritz i va acabar amenaçat de dormir al sofà. A veure com ho gestiones.
4: Què ha fet? Preguntar?
0: Sí.
4: Vale, jo m'ha dit abans el noi que havia de fer una pregunta... I jo estava pensant en el meu pare quan va començar a fer castells i la meva pregunta seria què sentia ell quan tornava a casa després d'haver fet castells? Perquè jo recordo el que ell ens transmitia a la resta de la família, del que ell sentia les seves primeres vegades, primers assajos, descobrir un nou món i res, que ens expliqui ell què sentia.
2: Molt bona pregunta, eh? Farem fora el Pol perquè quedes tu.
1: Bueno, jo sentia, més que sentia, és que arribava a casa a fer caldo. El que sentia era el meu cos que està destrossat, però bueno, no sé, jo crec que més que sentir, aviam, ho sents quan estàs fent el castell, no? Que no sé, és que és difícil d'explicar. Home, massaig potser és diferent, és més com un treball en equip i ja està, no? Però sí que a plaça sí que notes aquella cosa per dins, no? Que és el que et fa enganxar. Però, hòstia, és que és molt difícil d'explicar. No sé, és una sensació... no sé com explicar-ho. jo crec que la gent que companys que fan castells, no sé si això ho han notat alguna vegada, o simplement fan castells perquè els agrada fer castells, no? No sé, no, la veritat és que no ho he preguntat mai. Però jo crec que és una cosa que, no sé, que ho notes a dintre, no sé, una satisfacció, una... Encara que facis el castell, com no, no? O sigui, qualsevol castell que fem, tant assaig o fora, a plaça, i al final surt bé, doncs no sé, és una cosa que et ve per dins.
2: Just el que acaba de dir, la definició que acabes de dir, és una cosa que hem parlat algunes vegades aquest programa, que és la diferència entre una persona que fa castells i un casteller. Mm. Crec que al final la persona que fa castells va, li agrada, es col·loca, i la persona que és castellera és la que el sent. Aquesta sensació que no saps descriure algú si no ve. Que a nosaltres ha passat més d'una vegada de vine un dia i fes pinya i entendràs el que et vull dir, perquè és molt complicat d'explicar.
3: És que no es pot explicar, o sigui...
2: És un conjunt, almenys a la pinya, és un conjunt per mi de tantes sensacions que no saps exactament com definir totes les sensacions que estan passant. Aquell moment de mirar el teu company i veure que està patint, però tu dir, jo estic patint però hem d'apretar els dos, aquesta sensació d'escoltar com tota la plaça comença a aplaudir perquè saps que està l'enxaneta a dalt i que ja només queda apretar a màxims i que acabi de descarregar-se, aquestes sensacions només es poden veure, o sigui, jo crec que només es poden sentir venir a fer castells. A on?
3: Els divendres a partir de 7:30 a la sala sociocultural de Cubelles.
0: Crec que igual falta algun dia, però a partir de... Sí, encara, no, jo, encara no ho diré.
3: Jo era una pregunta que, com has arribat tard, com de gust...
2: Pues no, tira aquí, fer, dona el pal, Pol.
3: Que per quan tornen els assajos de dimarts,
2: quan
3: perquè tenim una cita el 19 de setembre marcada en turquès al calendari.
2: I de fet, tota la gent que estigui escoltant aquest programa, que vagi marcant la cita.
3: Sí, sí, en turquès al calendari.
2: I si vol que no sigui turquesa, no, pot fer ser un altre blau.
3: Sí,
2: però...
3: perquè si no, perquè si no, no vagi a ser que se'n vagin amb una altra colla, es confongui.
2: Com escardats? No, home, no.
3: O amb cabrosos de Mataró.
2: Tardava molt, eh?
0: El 19 d'agost és molt
2: difícil. Llegava moltíssim, bueno, en dir Pol escardats.
1: I és que Sara, volia fer un incís amb això que has dit abans, de ser castell o fer castells, i jo crec que n'hi ha un detall que no sé si la gent ho fa o no. Jo almenys ho faig, i per això a vegades, o moltes vegades quan acabes un castell acabes molt, molt xafat, molt, molt cansat, però jo crec que no només és fer la teva posició que estàs, sinó jo crec que per això acabo molt cansat perquè estic amb la meva posició però mirant totes les posicions, ¿vale? I estàs pendent de totes les posicions, les mancances que arriben per aquí, que arriben per allà, el que demana, el que no demana, a vegades... per desgràcia, veus que, hosti, que això se'n va avall i se'n va cap a aquella banda, no? Doncs tires més cap a aquella... O sigui, que jo crec que no només és fer castells, és estar pendent de tot.
2: Sí. Ara que has dit just això, on estaves tu situat a l'últim set de sis que vam fer? O sigui, el set de sis de platja. En quina zona estaves? Perquè jo ho vaig patir moltíssim.
1: Jo diria que estava al costat...
3: Ho estic mirant.
1: Sí, sí, perquè jo la veritat és que...
2: El vas patir aquí a Castell, o no?
1: A mi fa gràcia quan diu l'Àngel, ja sabeu tothom on va? I jo, pues jo no. Jo no me'n recordo.
2: Passa molt. I a vegades em diu l'Àngel, però jo on va? I jo miro l'app i és com, he fet jo les pinyes, però no ho sé. No ho sé, ara mateix no ho sé.
3: Era el primer de la banda del 3. O sigui, era primeres a la banda del 3.
2: O sigui, vas estar a la part que es patia.
1: Sí, sí, potser sí. No sé.
2: Sí, jo crec que sí. Sí,
3: era el primer es de l'Àngel.
2: Va patir la meva esquerra, o sea que van patir, tu i jo
1: van patir. Però la veritat és que no em queda un mal record, saps? O sigui, pateixes, és viure el moment, saps? O sigui, sí, pateixes aquell moment i ostres, tal, no? Però després ja està, l'hem acabat, s'ha fet i ja està, ja no hi penso més.
2: Jo sé si és una, no sé si és una opinió popular o al revés, o impopular, però... jo surto amb més satisfacció dels castells que s'han patit, és a dir, el que em tinc que matar perquè no caigui i aguantar-ho a màxims, que els castells que fem un castell surt tranquil, pugen, baixen i ja està.
3: Sí, tu potser, com ho sents, també?
1: Sí, potser una miqueta també, però sense passar-se tampoc.
2: Sí, no, no cal, sí. No cal,
3: no cal, no cal ni el que va passar amb el 7 però, ni el que va passar amb el 4.
2: I el 7, de fet, no cal, en general. El 7 no, no, no cal més.
0: El 7 de 7, sí.
3: Sí, això sí.
2: No.
3: Això sí, això sí.
2: No, primer el 5 de 7 i després ja faràs el 7 de 7.
1: Uau, no, però 7, en part sí que és veritat, perquè... T'ha fet el 7, cal que sí. Perquè llavors és quan dius, ostres, pues la meva posició està aquí per alguna cosa, saps?
2: Sí, sí. Jo surto més satisfet dels castells que després no puc celebrar, que a lo millor està el Jordi 4 mesos cridant i foix, castells de foix, i és com, és que no tinc forces. Però surto amb la satisfacció aquesta de dir, hem aguantat el castell. Ha sigut un castell lluitat, que hem hagut de posar tots de la nostra part perquè surti. Hi ha altres castells que és com, bueno, hi ha els pilars, per exemple, menys el de 5, la resta de pilars és com, bueno, pues és un pilar. Ja està. I últimament la torre i el 3 també és rotllo. Sí. Pues bueno,
0: sí, però la torre, el tron estem patint més últimament, eh?
2: Sí, però a la pinya la sensació no...
3: Però perquè comença a anar, abans era el castell de primera o segona ronda com a molt, l'altre dia va ser de quarta.
2: I a més que la calor i tot el que portes arrossegant de pinyes teves i d'altres es nota, o no? Com veus això?
1: Sí, sí, això es nota molt. Es nota molt. La veritat és que a vegades fent pinyes a altres colles, quan saps que et tocarà fer tal castell de la teva, moltes vegades intento no ficar-me amb la pinya d'altres colles, perquè si darrere ja toca la teva, ja estàs una mica...
2: Jo alguna vegada també ho he fet, o busco una posició que no requereixi tant esforç, sí, a l'altra pinya, perquè és com, si sé que hauré de fer de primeres d'un castell complicat, com ara em rebenti i em quedi cansat, no podré fer la següent.
1: Sí, això és veritat. Sí.
2: Sí, sí. I la calor és una cosa espectacular.
1: Sí, la calor és brutal.
2: I ara obriré un meló. Vinga, que aquí el nostre company Pol és el més tonto que hi ha en l'univers. És el més passat amb la sala tradicional. I l'últim dia, la colla vella, la seva tan estimada colla vella, va dir bastantes coses que el Pol defensa de la zona tradicional, al contrari.
0: De fet, t'equivoques, perquè la meitat de preguntes no van respondre, no els van deixar.
2: Perdona una cosa.
3: Qui no els va deixar respondre?
2: No, perquè no estaven callats i contestava la resta i seguien. No, però el de la diada és per la tarda, sense calor. Què van dir, Pol?
0: No me'n recordo.
2: Molt bé, no se'n recorda, ja t'ho dic jo.
3: És que la colla veia, amb tot el carinyo, que jo me'ls estimo molt, que es noti, van molt de tradicionals, però després... són els que han fet més vegades el 7 de 9 aquesta, bueno, els uns que han fet el 7 de 9 aquesta temporada, els que ara van darrere el 9, llavors, però són els més tradicionals.
2: Tu què penses? Diades al migdia, diades a la tarda, diades a les 8 com a les peces? No sé.
1: Jo faria, el que passa és que és incompatible amb les festes majors dels pobles, ¿vale? Però jo faria la temporada d'octubre a març.
2: Amb la fresqueta.
1: Sí, fer-lo a les 12, que és com tradicionalment toca, però fer-ho a l'hivern, perquè llavors doncs, la temperatura sí que a vegades doncs, fa fresqueta, però bueno, quan vas al gimnàs i fora fa fred, al final també estàs calent, no? Llavors, doncs, jo ho faria al revés, ho faria més aviat a l'hivern.
2: Una temporada més tirant al que fan les universitàries durant el curs, durant l'any.
1: Exacte.
0: No us ho recomano, fa molt de fred. Fa molt de
2: clar,
0: fred.
2: És que és l'altre punt, eh? O molt de calor o molt de fred.
0: Fa molt, però,
2: bueno, fa molt de fred a vosaltres. Vosaltres a la pinya et potes assegurar.
0: Jo he arribat a fer castells i abans de fer castells haver de calentar-me les mans amb alguna cosa perquè no podia fer el pilar.
1: Doncs et fiques una samarreta sota i puges amb guants, si vols. Vull dir.
2: I de fet, ara que ho he pensat, que abans estàveu criticant a la vella, jo vull...
0: No, ara vull dir-li una cosa al Jordi.
2: No, jo vull aprofitar per criticar a Vilafranca.
3: Vale, vinga.
2: Que van molt de...
3: Ella era jove, es trobarà Franca i la vella.
2: Primer molt bé, perquè li van preguntar a Colla preferia que no sigui la seva i van respondre al castell de Foix de Cubelles.
3: Vilafranca va respondre.
2: Sí. I li van preguntar...
0: No, Vilafranca no. Àngela Grau, cap de Colla.
2: I de fet li van preguntar l'efecte que tens i va dir Severt, però bueno, això és una altra cosa. El turquès igual li queda bé, pot venir quan vulgui. I el que sí que vull criticar. Vam estar a la plaça on es farà el concurs de Quasamunt. I hi ha un munt, però un munt de plaques dels castells que s'han fet. 5 de 8 amb l'agulla de castellers de Vilafranca.
3: Bueno, però és que ells no l'han criticat mai, aquests castells.
2: Amb agulla es critica tothom. Amb agulla ens han dit coses per fer castells amb agulla. Un 5 de 8 amb agulla.
0: Ells són els primers que critiquen el 3 amb agulla i l'altre dia van fer el 3 de 9 després de no sé quants anys.
2: Ja està, només d'aquí. Dit això, em cauen una miqueta millor després.
0: No, jo aquí volia criticar el Jordi. Vinga, perquè vam estar, o sigui, m'acaba de criticar és que la vella són més tradicionals per les hores, són les úniques colles, ara vaig a defensar les dues de baix, que tenen diades a la nit, a les 11 de la nit. tant com és l'11 de setembre com
1: Firagost.
2: Sí, i Santa Úrsula, si es posen també, arribarà a la nit, però...
3: Sí, no. Depèn de l'any.
2: Sí, sí.
0: De fet, és pel matí, Santa Úrsula.
3: Sí, però...
2: Ja, ja,
3: però...
2: I s'allarga, eh?
0: Ja, ja.
2: L'última a quina hora va acabar?
0: A les 4.
2: I a quina hora va començar?
0: A les 9 del matí. Per culpa de don Jaume Galofré, no, no, no és culpa meva.
2: Per culpa no, gràcies a Jaume Galofré.
3: Gràcies, gràcies.
2: El millor drama de colles castelleres que he vist en molt de temps.
0: Però sempre serà en colla de nou. A partir d'aquí...
2: Pol, allà que el portem...

0: respostes seran sempre escultura, jo crec.
1: Sí.
2: No, és que és cadascú et toca tu defensar de sí.
0: No, no, no,
2: sé
0: no,
2: què,
0: no,
2: i intentar-li canviar l'opinió.
0: No, deixeu cada vegada que intento defensar.
3: No, ja està, ja m'admet
0: en... Jo ja no en defenso.
3: Sí, ja, ja està, nosaltres sabem que és un esport tradicional. Perquè ho vas dir tu, Pol.
0: Jo, ja, ja està, jo des del dia que vaig aconseguir que el Pol digués que és un esport tradicional,
2: és
0: ja...
2: No, és veritat.
0: Bueno, el següent dia tindré l'àudio preparat i quan diguis que no és veritat posaré l'àudio una altra vegada.
3: Va, el Nogui li va donar la definició d'esport tradicional,
0: o sigui,
3: pregunta a pregunta.
0: Punt per punt el que significa ser un esport tradicional segons ChatGPT.
3: I va anar a preguntar-li.
0: I va anar al punt responent a favor de que era un esport tradicional.
2: No. Sempre la pregunta que fa el Nogui és la penúltima. I la penúltima pregunta la faig jo, que és si tu veus estem a la diada del 23 d'agost a Vilafranca i veus un nen que està, un nen gran, pare, mare, qui sigui, està molt, està mirant els castells, està mirant amb molta emoció, tu què li diries perquè vingui a Castells del Foix a provar? Castells del Foix o qualsevol altra colla que vingui a provar i fer castells. Què recomanaries a una persona que mai ha fet castells perquè vingui?
4: Recomanar, bueno, doncs que la recomanació seria doncs això mateix, no? Que ho provés. Com diu el Jordi, doncs que estem a la sala sociocultural, no? Però jo crec que, no sé, és una cosa que si no ho proves no pots veure, no? El que és. Jo faria una mica minicàmping i deixaria pujar aquest nen amb una agulla i que veiés la sensació, no?
0: Ah, que ha sortit això. Em penses que hauríem de fer més activitats de tallers a Cubelles i a les viles de costat, és a dir, Cunit i aquest estil? Creus que és una forma bona d'integrar gent nova al Castells?
4: Jo crec que sí, perquè aquesta festa major m'he quedat esgarrifat de la gent jove que n'hi ha que ha sortit al carrer, perquè després durant l'any, no sé, bueno, jo també per usuaris que tinc de feina, doncs almenys no coincideixo, no? Però m'he quedat esgarrifat de la gent jove que n'hi ha de totes les edats i dius, hòsties, i com és que no n'hi ha un tant per cent que vulgui fer castells, no? I potser és perquè ho han vist sempre des de la tele o tal, no sé què, i no ho han provat. Llavors, doncs, jo crec que si ho proven, potser no tots, ja seria bo, però una gran part potser sí que podrien venir.
3: Jo crec que el problema és que directament hi ha molts joves que no ho coneixen. O sigui, saben el que és, però no ho coneixen ni saben de què va,
4: sí.
3: Més enllà de... Vale, pugen persones,
4: sí,
3: ja està.
4: I també, doncs, jo crec que tenen la mentalitat de dir, jo això no ho puc fer, saps? Sí. Llavors, doncs, quan vegin que és una... O sigui, que ningú és perfecte per fer això, no? Vull dir que no, ni és fàcil ni és complicat, però més aviat és accessible, no?, per tothom. Llavors, doncs, jo crec que... I després, quan veuen el bon rotllo entre joves i tal, doncs això també jo crec que deu cridar bastant.
0: Sí. Jo crec que això és una cosa que ens afavoriria. Ho he dit bé?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Vale.
3: Sí.
0: Que estic dormit encara. Seria tenir un lloc on juntar-se el jovent. Què opines d'això? Creus que ens falta un local social?
4: Jo crec que sí, que faria falta. Més que res perquè no només vindria... O sigui, d'aquesta gent jove que estem parlant de que podrien venir a fer castells, el bo que tindrien per la nostra part és que no vindria una sola persona a fer castells, vindrien uns quants, perquè van tots amb colla, no? Amb colla d'ells, no? Llavors, doncs, si un o dos o tres els agrada fer castells, no vindran aquests tres només. O vindran el primer dia, però després acaben venint els altres,
0: sí.
4: No?
0: Al final és el que ha passat a nosaltres.
4: Sí, de fet...
0: Va començar el Pol, vam anar venint, i ara dos amics que van venir a fer pinya... Ja, diuen que no, però acabaran venint castells, sí. També.
4: Llavors, doncs, crec que és molt positiu per la colla perquè no augmenta un o dos, saps? Vull dir que amb una batacada pot augmentar bastanta gent.
0: Sí. I si tu poguessis dir aquest, quin local agafaries? Dels que alguna vegada s'han parlat o s'han comentat, no sé si has escoltat alguna vegada els debats que hem tenit.
2: O que el no, sense la solució.
0: O un lloc nou, sí.
3: Imagines que ara arriba aquí amb una proposta.
0: Ojalà.
3: Adolf,
0: s'ha parlat bastant de la discoteca antigua,
4: ja.
0: Que, que no s'utilitza. S'ha parlat també dels pisos, les cases aquestes que hi ha al costat de l'Opic,
3: sí.
0: De l'Opic. S'ha parlat també del teatre, diria.

0: que es deia...
1: De l'Aliança, però va dir que ja no cabíem.
0: Ja, també. Tens alguna opció, has pensat a aquestes de... Ui, si jo pogués agafar aquest local o aquesta casa o aquest lloc. Has pensat en algun?
2: No, la veritat és que no ho havia pensat. Sí que havia pensat en la discoteca antiga, però veient alguns vídeos a YouTube de com està per dins, jo crec que val més, és més car posar-la, recondicionar-la, que no pas tirar-la a terra i tornar-la a fer. Però, no sé, ara així pensant ràpid, jo crec que un dels jocs que potser es podria aprofitar és el cap Cubelles, perquè té un pati interior sense sostre, que n'hi ha quatre pedres i que va parar tota la porqueria, i no sé, mira, almenys si algú es fa mal també tenim allà assistència ràpida.
0: Sí. I el que podrien fer, que ara just ha estat aquest any, és el primer any que puc veure Festa Major a Cubelles. Nosaltres volem un local social, però també es podria mirar fer un local compartit, perquè he estat veient coses de l'escorxador i baralles que té la grupa. També diré, aquesta gent jove de la grupa que us queixeu de l'excursador...
1: Per quan veniu a l'assaig? Us
0: queixeu de moltes
1: perquè,
0: coses.
1: Clar,
0: si vinguessin tots els veïns que jo he vist a la grupa...
1: No, aquí
0: menys,
1: vaig...
0: Menys,
1: aquí
0: moment,
1: vaig entrar jo i
0: però
1: tot.
0: Però un moment, menys geganters i pastorets, que pràcticament tots estan a Castells,
1: vale.
0: On sou la resta?
1: Després van de molt de... Jo, cubellent, molt cubellent, que està el dia que me muera...
0: I tinc un pal per la grupa. Molt, jo estimo la boja, jo estimo... A... Pol, no em treguis el micro que et mataré.
1: Jo estic
0: agafant la mà del Pol perquè no em tregui.
3: Que t'estava subiendo.
0: Pol, me cago en la teva mana. Vale. Molt estima a l'absunta. Molt, bravo, podeu... Què esteu fent?
1: Perquè no se'ns escolta.
0: Va, un moment, podeu deixar de tocar.
1: És que anem enfadat.
0: No, és que no m'escolto.
1: Vale.
0: No sé qui és més tonto tocant, si la Neus o el Pol. Deixeu de tocar coses, sisplau. Vale.
1: Vinga, va.
0: Tota la puta Festa Major. Amb cartells de estima l'assumpte, estima l'abdó, estima la jota, estima la boja, estima tothom, ni una sola enganxina d'estima els castells. Molt bé que sigui de la grupa, però si fas una cosa per reivindicar el poble i la Festa Major, perquè la boja no és de la grupa, les jotes no són de la grupa. On estan els castells? Jordi, ha sigut tu el de les enganxines?
1: No.
0: Ah, vale.
1: No. Perquè no hi havia ni de pastorets, si et serveix.
0: No hi havia de pastorets.
1: Es van equivocar.
0: De bastons havien?
1: Sí. Sí, clar. Com no?
0: Ah, de bastons, sí.
1: Perdó. Tampoc ho escoltaran.
3: Hauré de tallar això de bé o no?
0: No, i si ho escolten i volen queixar-se i venir a dir alguna cosa, que vinguin a la sala sociocultural a les 7:30.
1: Neus, què vols opinar?
4: Precisament per això no vindran, però tampoc ho anaven a fer, llavors no hem de tirar per aquí, no passa res.
0: No, però ni per dir això ni per no dir això, jo conec a molta gent que estan a la grupa i gestionen coses de la grupa i que han anat amb mi a classe i que els comentaris que diuen de Castells és de que no han vingut mai i no saben com treballem.
1: Bueno.
0: I aquí s'ho ha dit, ho sap perfectament qui és, perquè he fet bromes més d'una vegada més.
1: I d'aquí hi ha un odi cap als Castells del Foix.
0: Pues la grupa
1: i no només no només des de la grupa,
0: la xupa.
1: I no només des de la grupa, eh.
0: Bueno.
3: Bueno, per acabar, és que s'ha posat tot. Per acabar, farem la bateria de preguntes, no i relaxa't i posa el cronòmetre, si us plau.
1: Sí, és que encara no hem fet ni la bateria.
0: Porto una estona posat el cronòmetre, estava esperant.
3: Ara Adol farem, tinc 33 preguntes que has de respondre en menys d'un minut, les que aconsegueixis. Tothom diu que no farà poques, tothom diu que farà poques i acaba fent un munt, o sigui que no et preocupis. Tinc 33, no et passis.
1: No pots fer més de 27.
3: No pots fer més
1: per
3: de 27,
1: si no ho sabies.
3: Si no, el Jordi ve aquí i t'apaga el micro o te l'apaga des d'allà. Llavors, que és el que puc guanyar. I si et sembla que comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
2: 4 temporades.
3: Posició actual?
2: Lateral, vent, primera.
3: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
2: Nens del Vendrell.
3: Plaça on t'agradaria actuar?
2: Vilafranca.
3: Diada preferida?
2: Vespella Gallà.
3: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
2: 2 de 7.
3: Posició que mai faries?
2: Xaneta.
3: Les teves 3 colles preferides?
2: No sé. Passa palabra.
3: Colla vella o colla joves? De baix.
2: Colla vella.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
2: El 7.
3: Primer castell que més t'ha emocionat.
2: Vespella.
3: Moment casteller que mai oblidaràs.
2: Alemanya.
3: Pinyatron o canalla?
2: Canalla.
3: Castell preferit per veure plaça?
2: El 3 de 6.
3: Castell que més respecte et fa?
2: Aixecar per sota.
3: Bueno, bastant bé, eh?
2: Quantes?
0: Ha superat la pregunta clau.
3: Sí, 15.
2: Ah, molt bé.
3: Ha estat la mitja. Sí, sí.
2: La mitja.
0: Sí, la mitja arriba a pinya, tronc o canalla. És la pregunta que sabem de referència, si estàs per la mitja o no.
2: Ah, sí? Sí.
3: Bueno, fins aquí l'entrevista amb l'Adolf García, ben dels castells de Fuix de Cubelles. Moltes gràcies per haver vingut i per teu temps i per haver escoltat aquests dos cridar durant una estona.
0: És que si jo m'enfado i comences a treure el micro, pues crido encara més.
3: No t'estic traient, és que aquí jo tinc unes línies que se m'estava sobrepassant i l'he de deixar perquè t'estava sobrepassant.
0: S'ha posat més en vermell quan has estornudat girat cap allà que quan hem parlat nosaltres.
1: Sí, la veus cada cop que fas un soroll em mira i em fa així.
3: Sí, però és que no,
0: és
3: puc...
0: que no aprèn, no aprèn.
3: Sí, igual, no, ja, aquesta vegada bueno, no la banyaré perquè estic sol. Fins
2: molt
3: aquí,
2: bé, moltes gràcies.
3: I ens veiem a la propera. Bueno, doncs comencem la segona part del programa 15 de Piles al Vent, parlant una mica de les diades que hi haurà aquest cap de setmana i de la diada que tindrem nosaltres. Si voleu, sembla que comencem per la nostra.
0: Otra vez, porque
3: no és que estàveu parlant i voleu començar, per això us he silenciat.
0: Jo abans de començar aquesta segona part vull demanar perdó per l'actitud i les formes de parlar que hem tingut envers la grupa. No del que he dit, sinó de com ho hem dit. Us estimem, vale?
1: Podríem. És que hem començat molt bé,
0: ja ens hem calentat,
1: dient que volíem un espai, un local, o sigui, un espai social conjunt,
0: però és
1: que seria una bona idea.
0: Jo he començat a recordar comentaris i coses que ha fet la grupa i m'he calentat.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, siguem amics, vale? Jo ja heu parlat amb els gegantes, jo a lo millor ajudo els gegants, no? Algun dia. Llavors, la resta de veïns de l'Europa podeu venir algun dia a ajudar a Castells de
1: Fuix. Jo crec que aquest
0: seria... Perquè al final hem de moure el nom de Cubelles pel món,
1: jo
0: no
1: entenc,
0: barallar-nos.
1: Jo entenc que no vulguis venir a cada dia de cada assaig, però crec que si un dia important, perquè són poc comptades...
0: Tres diades a Cubelles.
1: Les vegades que hem demanat que la gent de l'Europa vingui a fer pinya, crec que si t'ho demanem tres cops a l'any...
0: Mínim un pots.
1: O sigui... Intenta-ho.
0: Bueno, dit això...
3: I ara d'aquí, ara em calentaré jo, senyora CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1: programa i últim.
3: Sé que no ens escoltaràs perquè som una colla petita, llavors a les colles petites estàs igual, i les colles grans et cauen malament, o sigui, li caus malament a partir d'aquí, a veure si treballes una mica millor, perquè les dies de Sant Magí no és a la plaça Santiago Rossinyol, sinó és a la plaça dels Cols.
1: Comporta-se en tota la vida.
3: De fet, crec que ninguna de la plaça del costat de Tarragona es diu Santiago Rossinyol. Rui, les que estan a prop, crec que ninguna.
1: No ho tinc clar.
3: Perquè a dalt és la seu, just la pujada de l'escala és la seu de la catedral, a baix és la plaça dels Cols.
1: Sí, plaça de Font és...
3: Sí,
1: que no, és que no.
3: És igual. A partir d'aquí,
0: bueno,
3: comencem...
0: Abans de parlar de diades, ja que has dit la coordinadora, comentar aquí com a dada esporàdica extra, que justament avui, aquest matí, o sigui, ara quan esteu escoltant això per la tarda, aquest matí, dia 18...
1: Aquest dimarts.
0: Va ser dilluns 10 d'agost, es va aprovar l'admissió de la colla castellera... Sí, però ho han pujat avui. L'admissió de la colla castellera de Montgrí, Merlets de Montgrí, com a nova colla en formació. Ja està. Felicitats a Montgrí per tenir colla pròpia.
3: No sé si existia, però molt bé.
1: No sé ni on queda Montgrí.
0: Manita.
3: Jo tampoc. A partir d'aquí, parlar una mica de les dies que hi haurà aquesta setmana. Comencem per la nostra. Actuem a Vilafranca, a la prèvia de Festa Major,
1: No actuem amb Vilafranca.
3: No, actuem amb Xicots.
1: Que també està molt bé.
0: Bueno, no actuem amb els Verds de Vilafranca.
1: Perdó.
0: No que amb... la gent de Xicots s'enfada molt quan
1: bueno,
0: es
1: i és
0: diu
1: normal
0: Vilafranca.
1: I és normal que s'enfadin.
0: Totalment.
1: Per tu això, dius Vilafranca, per això, també existeix en Xicots.
0: Per això, no actuem amb la colla aquesta passada de color verd de Vilafranca. Que ens van caure una miqueta millor al programa de Quarts Amunt.
3: Actuem amb
1: Xicots i Bous de la Bisbal. Per segona vegada consecutiva. I no última, perquè encara ens queda una actuació amb Bous aquest mes.
0: En aquest agost queden dues diades i les dues amb Bous.
1: És que Bous
3: i vaig
1: molt
3: a fer gent. Un repàs ràpid perquè ens queden menys de dos minuts. I faré un repàs ràpid de les diades que hi ha aquest cap de setmana, que hi ha moltes. Comencem per avui mateix, just quan acabi aquest programa de ràdio. A les 8 tenim els pilars de caminats de la Font de Sant Magí de l'Aigua. Després, demà mateix al matí tenim la Diada de Sant Magí de Tarragona amb les quatre colles de Tarragona, igual que el Pilar d'avui.
5: Que es veuran grans coses, eh? Mm.
3: A partir d'aquí tenim... bueno, sé que ve la vigília de Festa Major de l'Arbós, però no, perquè després tenim Festa Major de l'Arbós, que tenim, si no m'equivoco malament, Vilafranca...
5: Colla Jove i Colla Vella
3: i l'Arbós. La Diada nostra de Prefesta Major que hem dit, i també he vist abans la Diada de Festa Major d'Igualada, amb Colla Jove, Xiquets de Valls, Moixiganguers d'Igualada, Xiquets de Reus, i que es fa per la xarxa, que la podeu veure. I he vist un altre que hi ha també, això el dissabte. Tot el que hem dit abans era diumenge. Avui aquest dissabte, que és el dia 22, tenim també es veu per la xarxa, Colla Castellà de Vilafranca, Colla Jove, Xiquets de Valls, Colla Vella, Xiquets de Valls, i ja està. Ah, sí, que ja no té colla propi, és veritat. També es veu per la xarxa. A partir d'aquí no hi ha res més, si no m'equivoco jo...
0: I sé que no és nostre...
3: No, que... No.
0: Sé ja, que no és nostre, que sempre diem lo dels divendres a assajar. Sé que no és nostre, és de l'Arbós, però crec que també com a colla al nostre nivell és important ajudar la resta de colles. Tenen dia de festa major dintre la boca, acabes de dir abans.
5: Diumenge.
0: No sé, el diumenge. Sé que van a intentar coses molt grans, així que si no teniu res a fer el dijous per la tarda, ja assaig prefesta major i necessiten la màxima gent possible. O sigui, que si ets un casteller que no estàs fent res, és dijous i et ve de gustar ajudar una miqueta a alguna colla, l'Arbós també es necessita.
3: Perfecte.
5: Que maco això.
0: Sí. És que ens hem d'ajudar entre nosaltres.
5: La primera part del programa amb crítica de tothom.
3: Darrer Champs, després de que, sí, perquè em vulguis
0: Champs,
3: treure agenda
0: Champs,
3: de la
0: ja
3: colla.
0: Pots venir a jugar amb el nostre equip, eh?
3: Després que, perquè em vulguis treure
0: Champs,
3: gens de la meva colla.
0: Ja està, no? 59 minuts.
3: No és dia de molt...
0: Més ràpids, eh?
3: Perdona, no és dia de molt destacada, però m'agrada molt on es fa i les colles que van. També la vull destacar. Dia de festa major de Cornudella de Montsant, amb Brivalls de Cornudella i Torrelles de Montblanc.
0: Ni Joves, ni Vella.
3: Brivalls de Cornudella. A partir d'aquí, moltes gràcies per escoltar aquest 15è programa de Piles al Vent.
5: Jo crec que no podem marxar perquè ens falta una paraula per dir.
3: Ah, màgia? No, vaja.
0: És que jo no sé si farem màgia.
5: Sí, ve molta gent.
0: Sí, ve molta gent, sí. Però saps quan sí que farem molta màgia?
5: El 19 de setembre a la Bisbal del Penedès.
0: Ja, imagínament.
3: I el 10 d'octubre.
5: A Viladecans.
0: Què farem a Viladecans, Pol?
3: No diré. A partir d'ara...
5: A lo millor ja
0: li ha
5: dit l'Adolf.
0: Què farem, què farem?
3: No ho sabem. Si veniu a assajos, ho sabreu. Moltes gràcies i fins la propera.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Sí que dominat pel sol, però amb més núvols baixos que en dies passats, sobretot ara al matí, quan els núvols baixos poden ser una mica abundants, sempre alternant amb estones de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogor, ben feble amb terral, fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i cel clar al centre del dia amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
4: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular amb pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
4: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
4: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Una de les incerteses que hi havien abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
4: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
0: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
5: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
6: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a base de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànequers de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels els equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

He tornat a l'estudi on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat en Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi. Bon dia també a tots els oients de Ràdio Cubelles. Avui, per rematar la sèrie de programes que hem dedicat a la música no original a les pel·lícules i tal com vàrem prometre la setmana passada, la dedicarem tot el programa d'avui íntegrament a la que molts consideren la millor pel·lícula d'en Tarantino, Pulp Fiction.

0: de fons, mentre els protagonistes parlaven d'hamburgueses amb formatge i de patates amb maionesa, hem pogut escoltar Jungle Boogie, interpretat pels seus autors, Kool and the Gang.
1: I van publicar aquest tema l'any 1973, i al llarg de tot ell s'aprecien sons selvàtics, eh? Mm-hmm. I no en va, el tema aquest es titula Boogie de la jungla.
0: Exacte, Jungle Boogie. Doncs bé, es poden sentir grunyits, les trompetes imitant els bramuls dels elefants i, fins i tot, just abans d'acabar, se sent el típic crit de Tarzan desplaçant-se de liana en liana.

0: Ara ens situem a l'escena de la conversa entre Marcellus Wallace i el marit de Mia Wallace. I Butch Colitch, el boxejador en hores baixes, representat per Bruce Willis.
1: Mentre parlen, de fons es pot escoltar Let's Stay Together, de Al Green, un tema que en l'edició de 2004 de la llista de millors 500 cançons de la revista Rolling Stone va quedar en el lloc 60.

0: Ara estem escoltant Busting Surfboards, del grup californià The Tornadoes, que són l'exemple perfecte del surf rock i que amb aquest tema, que fins i tot incorpora el so de les onades de fons per donar-li encara més sensació de ser a la vora del mar.
1: Ah, exactament. 4 dels 11 temes de la banda sonora pertanyen a aquest estil, el surf rock, i són, a més, els temes inicial i final del film, la qual cosa ens confirma la devoció de Tarantino per aquest estil.
0: Al mateix temps, ens tornem a trobar amb allò que ja vam comentar la setmana passada. Tarantino escull temes frescos, alegres, gairebé festius per contraposar-los als excessos de violència que les seves pel·lícules acostumen a tenir.

0: I ara és el torn de Ricky Nelson en Lonesome Town, una clàssica balada rock que podríem perfectament comparar amb algunes d'Elvis Presley. Doncs bé, entre els anys 1958 i 1959, tots dos competien pel mateix mercat i va guanyar en Ricky Nelson, ja que va situar 12 temes a les llistes, mentre que el que posteriorment seria anomenat el rei es va quedar només en 11.
1: Però en Ricky Nelson no era només famós com a cantant, també ho va ser juntament amb la seva família, perquè tots plegats van participar en un programa que primer era de ràdio i posteriorment va ser també de televisió, en què representaven la seva pròpia vida familiar. I això ho van fer durant 22 anys en total, eh? 14 dels quals a la televisió.
0: Carai. Doncs bé, en Ricky s'hi va incorporar quan tenia 8 anys i el darrer episodi es va emetre l'any 1966, quan ell ja en tenia 26. Es va passar, per tant, 18 anys participant en aquest programa. Això ens podria recordar una altra pel·lícula, El show de Truman, Tota una vida en directe per televisió.

0: El primer contacte que té en Vincent Vega amb la Mia Wallace és quan arriba a la casa del seu cap, el mafiós marit de la Mia, que li ha encarregat que acompanyi a la seva dona en tot allò que ella li demani. I la Mia juga amb ell, vigilant-lo a través de les càmeres de seguretat des del lloc del control.
1: Mentre es pot escoltar Son of a Preacher Man, interpretada per Dusty Springfield.
0: I la lletra de la tornada diu: l'únic que em va poder aconseguir, l'únic que em va poder ensenyar alguna cosa, va ser el fill del predicador.
1: Tot plegat sembla una metàfora del personatge interpretat per John Travolta.
2: Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. Jackrabbit Slims presenta su famoso concurso de twist.
0: En Vincent, seguint les instruccions d'acompanyar la Mia Wallace, allà on ella volia, la porta a un restaurant decorat com una antiga pel·lícula de Hollywood, i és on els trobem asseguts en un reservat en forma de cotxe descapotable.
3: Quiero bailar.
4: No.
3: Me parece que Marcelo, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo.
4: De acuerdo.
3: Así que luce.
2: Un aplauso para nuestros invitados.
1: Allà es produeix l'escena del concurs de ball, probablement una de les escenes més icòniques i recordades de Pulp Fiction.
5: Vincent Vega.
2: Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.

You Never Can Tell, de Chuck Berry, ja era un tema molt conegut, però certament la seva aparició a Pulp Fiction el van fer, si cal, encara més famós.

0: Aquest tema es titula Girl, You'll Be a Woman Soon i és una versió de l'original de Neil Diamond.
1: I la interpreta Urge Overkill, una banda de rock alternatiu originària de Chicago i que queda lluny dels corrents del surf rock que esmentàvem abans. En aquest cas, la nostra aposta és que Tarantino va escollir-la sobretot pel missatge del títol i la lletra. Nena, aviat seràs una dona.
0: I diem això perquè és el tema que la Mia posa a l'equip de so quan ella i Vincent tornen a casa després de guanyar el premi del concurs de ball i just abans que ella quedi inconscient a causa d'una sobredosi de cocaïna.

0: Amb Comanche, del grup The Rebels, tornem al surf rock. És el tema que sona al final de l'escena en què un policia corrupte ha capturat Marcellus Wallace i Butch Clyde i els té en el magatzem d'una botiga on els està torturant.
1: Mentre el policia sodomitza a Marcellus, Butch aconsegueix deslligar-se i, amb una espasa de samurai que troba a la botiga, torna enrere al magatzem per alliberar a Wallace.
0: I l'escena és probablement una de les de major violència de la pel·lícula i és precisament la contraposició entre el ritme alegre de la cançó i la sang i fetge el que Tarantino busca en aquest tema.

0: Ja només ens queden un parell de temes per comentar. Aquest que escoltem és Flowers on the Wall, del quartet de Statler Brothers. Un nom curiós, ja que només dos d'ells eren realment germans i cap d'ells portava el cognom Statler.
1: Sí, però se'ls considera un dels renovadors del gènere country gràcies a haver deixat enrere els aires rurals i haver-li donat una sonoritat més urbana.
0: Sí, senyor.

0: I acabarem, com acaba la pel·lícula, amb un tema surf, precisament titulat Surf Rider, i que interpreten The Lively Ones.
1: La pel·lícula torna a l'escenari de l'inici, el restaurant on Pumpkin i Honey Bunny estan atracant els clients. I entre ells, però, es troben Vincent Vega, que ha anat als serveis, i Jules Winfield, que segueix assegut a la seva taula.
0: Quan en Pumpkin li demana la cartera, el desarma i els obliga a marxar. Ell i Vega també decideixen marxar abans que les coses es compliquin més, punt en què apareixen els títols de crèdit.
1: I aquí nosaltres també aprofitarem per acabar la sèrie de cançons no originals incloses a bandes sonores de les pel·lícules.
0: La setmana que ve parlarem de la movida madrilenya.
1: Fins llavors, feu molta bondat.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una parca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Estem a les portes d'una nova temporada. Evidentment, sempre tenim un ull posat a les entitats cubellenques i a les seves temporades i sobretot a les pretemporades o com es preparen per aquesta 2026-2027. Però també hi ha esportistes que decideixen provar sort en d'altres lligues, en d'altres competicions. És el cas avui del Jordi Martínez. Jordi, bon dia.
2: Bon dia, Marc.
1: Porter fins ara del Club Patí Cubelles, que finalment va aconseguir salvar la categoria, aconseguir l'objectiu, patint, això sí, fins l'últim segon, podríem dir.
2: Sí.
1: Però al final, bé, una temporada que, bé, doncs complint l'objectiu, no?, una mica.
2: Sí, així és. O sigui, durant tota la temporada hem anat patint. Jo no considero que en cap moment majoritàriament haguem estat tranquils. Però sí que és veritat que rèiem, perquè al final, tot i que no vam tenir la salvació fins, com tu deies, l'últim partit, a falta de 5 minuts que vam marcar el 3-2 definitiu, vam acabar, em sembla que uns anys, d'una lliga de 18, i rèiem pensant que encara d'aquí uns anys veurem la lliga i pensarem que bé que vam quedar aquell any.
1: Sí, sí, sí. Mires la classificació dius, oh, prou bé el Cubelles aquest
2: sí,
1: any.
2: Sí, sí, sí.
1: Però és veritat que era molt, molt, molt igualada aquesta competició. Però en tot cas no hem vingut a parlar de la temporada passada, sinó de la propera temporada, perquè el Jordi deixa el club Patí Cubelles, deixarà de ser el seu porter perquè se'n va a França. Explica'ns una mica, 20 anyets, acabes la temporada, no sé si fa mesos, no? Que ho sabies tu, ja, que havies fitxat per l'equip francès?
2: Sí, això ho vaig saber de manera definitiva a finals de març, jo diria que Setmana Santa. Bueno, va arribar l'oferta més formal cap a Setmana Santa i la veritat és que vaig trigar poc en poder acceptar-la, en dues setmanetes a mitjans d'abril ja ho tenia tot clar.
1: Vale, i com t'arriba? És a dir, no sé, tu estàs fent una bona temporada amb el Cubelles, evidentment un Cubelles que està lluitant per evitar el descens, per tant, sent porter, currant molt.
2: Sí, sí, la veritat, amb molta feina.
1: Currant molt. Com t'arriba l'oferta? Com es cou tot això?
2: Bé, jo a principis de temporada, ja quan portàvem uns quants partits i ja veia que estava tenint un bon nivell, vaig començar a pensar en opcions per l'any que ve, ja no només a superiors categories aquí a Catalunya, sinó l'opció de poder marxar fora. I vaig tenir la sort de que una persona també d'aquí a Cubelles, que és entrenadora, l'Edu Granell, també propera a la meva família i tot, doncs li vaig contactar amb ell, li vaig preguntar per Itàlia, un lloc que em feia molta il·lusió, i ell em va ajudar dins del que va poder, perquè òbviament ell no es tracta d'un representant, no es tracta d'una persona totalment lligada, ell és entrenador d'allà, i em va dir, mira, si tu el que vols és marxar i no estàs totalment tancat a anar-te a Itàlia, hi ha un parell de persones que sí que fan la funció de representant, que pots parlar amb ells, i jo vaig fer això, vaig contactar amb una persona, amb una noia que és argentina, diria, i vaig contactar amb ella, li vaig donar la meva situació, i per més que busquéssim a Itàlia, és un tema bastant més difícil pel tema de les places estrangeres, i em va presentar l'oferta aquesta del club on aniré, ja directament, al Sant Sebastià en Nantes, i tot i que al principi no em feia del tot il·lusió pel fet d'una lliga menor, França, no hi ha tant d'hoquei, quan ja vaig veure que em volien, que lluitaven per mi i que tot semblava bastant professional, no vaig tenir gaires dubtes llavors.
1: Perquè la representant et veu, ve, o sigui, ve a veure't jugar o li envies vídeos, perquè clar, una mica ella havia de vendre el
2: sí.
1: jugador, no?
2: No, li vaig anar jo, la vaig contactar jo amb ella i clar, al final el món de l'hoquei ja des del jugador que sí que despunta, que està jugant a una categoria, una primera divisió, una segona divisió i vol marxar i sí que li poden arribar ofertes sense que necessiti un representant i també hi ha el tipus de persona que, per exemple, el que ha estudiat ho paguen molt bé a Alemanya, que hi ha poc d'hoquei, però si pot tenir la finestra, l'oportunitat aquesta de marxar a Alemanya, també seguir jugant a hoquei, i si et paguen el pis i pots trobar una feina, qualsevol cosa, coses així. I després hi ha la gent com jo, jove, que li agradaria marxar, li agradaria tenir una nova experiència, i sí, jo em vaig haver de muntar uns vídeos, tinc talls de molts partits, demanant-li a Canal Blau, demanant-li a diferents llocs, i la veritat és que amb això ja t'obres portes a la majoria de països on es juga a hockey.
1: Uh-huh. Llavors t'arriba l'oferta del Sant Sebastián de Nantes, equip que a més té un altre equip a la ciutat que és el Nantes, per tant ja deu haver-hi una mica de rivalitat també per aquí, i t'arriba a França. En aquell moment què decideixes tu? Dius que veus que hi ha interès. A veure, siguem clars, viure de l'hoquei és molt difícil.
2: Sí, sí, sí. Jo no viuré totalment de l'hoquei, la veritat, perquè serà de manera semiprofessional. Ells m'ofereixen una feina a la qual jo he parlat amb gent que ja ha estat jugant allà o que ja està jugant allà ara mateix. Vaig tenir la sort de poder parlar amb el porter que van tenir fa 2 anys, una magnífica persona, i em va dir que no m'ho plantegés per res del món, el tema de també haver de treballar, tenir càrrega i tot això. Em va dir que és una feina, una mitja jornada molt poc angoixant, molt poc esforç físic, o sigui que no hi ha cap problema. I sí, és això que t'arriba i al principi no saps. També hi ha un altre equip que a priori és el que més despunta dins de la ciutat. Però bé, el Nantes va pujar aquest any passat, van quedar segons, nosaltres vam quedar tercers, ens vam quedar a les portes. I amb l'objectiu que ens hem proposat i la manera en la que treballarem, estic segur que l'any que ve tornarem a estar els dos a la mateixa categoria, que serà primera.
1: Ja parles com si fossis d'allà, eh? Ja sents els colors, ja, gairebé.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Has nascut per portar aquesta samarreta.
2: Sí, sí. Avui he parlat amb l'entrenador i ja he començat a pensar que quan parlo de quan vagi cap allà, d'aquí 10 dies, bueno, d'aquí una setmana que ja me'n vaig cap allà, ja no parlo de si ells entrenen, si ells fan això, ja parlo de nosaltres, que és algú que m'agradaria integrar-me perfectament.
1: Llavors ells t'ofereixen jugar en el primer equip del Sant Sebastián, que és a la segona francesa, amb l'objectiu de pujar a la categoria. Et donen allotjament, entenc, i una feina a mitja jornada.
2: Exacte.
1: Amb això, tu ja, en principi, ja seràs autònom, diguéssim.
2: Sí.
1: Pots viure.
2: Sí, podré viure. O sigui, hi ha una part important i és que aquesta feina que em donen, com està directament relacionada amb el club, és una font d'ingrés major que no la que jo obtindré del club. Perquè no sé si és per un tema de tràmits, per un tema de salaris dins de la pròpia lliga, a segona, però sí, jo obtindré més diners.
1: Sí, et pagaran més per la feina que per jugar.
2: Exacte. No? Però bueno, al final...
1: És un conjunt.
2: Sí, exacte, és com un conjunt. Al final, com va totalment relacionada una cosa amb l'altra... És com que si ho dividissis, o sigui, podries cobrar lo mateix en totes dues i no passaria lo mateix.
1: A més, compatible, entenc, amb els entrenaments i els partits.
2: Exacte,
1: no?
2: Totalment compatible, una feina de dilluns a divendres, pels matins, no hi ha cap tema, cap tipus de problema. I a part també, una altra part que jo faré dins del club, no només la de porter, serà la d'entrenador de porters de la base.
1: Sí. Molt bé, sí, que també hauràs de fer d'entrenador allà.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, aquí s'obren diverses històries, que és una, el tema idioma, no? Perquè clar, hauràs de treballar, ensenyar i evidentment jugar, com portem el francès.
2: Bé, el francès el vam començar a practicar farà mes i mig, gairebé 2 mesos, amb un parell de classes setmanals, amb una professora particular nativa francesa, que sempre ha sigut professora, ara està jubilada i... exerceix això, classes privades, i molt bé. Jo, la veritat és que tinc facilitat pels idiomes. Jo parlo molt bé, molt bon anglès, parlo alemany, tinc un títol. Itàlia, he estat 5 cops a Itàlia i al final se t'acaben quedant coses. No, òbviament no puc dir que parlo italià, però sí que l'entenc prou bé. I el francès mai m'havia interessat, mai havia sigut algo que m'acabés d'agradar, de dir, mira, vaig a estudiar francès. Però bueno, ara em trobàvem la necessitat i no quedava una altra. I molt bé, la veritat. Òbviament encara em queden coses, sé que quan estigui allà ho acabaré de polir. També és veritat que és un club on hi ha argentins, hi ha jugadors estrangers, els francesos, la gent francesa del club s'involucra, es volca molt en que tu et sentis integrat i que sàpiguis com moure't i fer-ho tot per allà quan abans possible. I no em fa por això, la veritat. Ja vaig estar allà, ja vaig tenir la sort de conèixer-los i un grup espectacular.
1: A més, hi ha catalans també, no? Per allà.
2: Sí.
1: Que no estaràs sol.
2: No estaré sol, no. Hi ha un altre jugador d'Igualada, que ja porta uns anys allà vivint a França. Va jugar també amb el club, a l'altre club, al Nantes, o sigui que coneix la ciutat i tot. Viurà amb mi, la veritat és que compartirem pis i serà un bon mentor, referent per saber com moure'm, què fer per allà i tot, conèixer la ciutat. i a veure, la veritat és que és una sort tenir algú de per aquí prop també.
1: Sí, home, i que poder parlar fàcil, no? No sí, tenir sí, que sí, estar sí, pensant en què li diré ara. A tot això, Jordi, tu estàs estudiant o vols seguir estudiant?
2: Jo sí. Jo
1: això acabo... com ho compagines tot? A veure, explica'm.
2: No, perquè... no. Jo acabo de finalitzar un grau superior. Jo sóc del món dels cotxes, de la indústria, tot això. I acabo d'acabar el grau superior i a mi m'hagués agradat seguir fent la carrera, però òbviament el fet d'anar-te'n a França ja has de començar a mirar com ho pots compaginar, com ho pots lligar. I en un primer moment vaig mirar les universitats que hi havia per allà antes. Però clar, després ets realista i penses, he d'anar a classe, he de fer la feina. Clar, si vaig a classe ja no puc fer la feina. Si ja no hi ha feina, ja no hi ha font d'ingressos. Què vaig pensar en poder treure-m'ho online? Igual que hi ha universitats com la UOC, que no ofereixen tant de catàleg d'estudis del meu àmbit, hi ha altres universitats d'aquí d'Espanya que sí que ho fan, i per més que, sent sincers, sigui una mica més car, al final et val la pena. I jo, també parlant clars, el meu objectiu no només d'anar-me'n a França, no només és el fet de poder jugar hoquei al màxim nivell, sinó si jo puc estar allà 2, 3, 4 anys, els que siguin, i mentre estic fent el que més m'agrada, que és jugar a hockey, em puc pagar jo mateix també la carrera, doncs endavant, no hi ha res millor.
1: Perquè abans estàvem parlant, viure de l'hoquei no és l'objectiu, perquè és un objectiu molt, molt, molt difícil.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt pocs jugadors poden viure de l'hoquei 100%.
2: Viure de l'hoquei, alguns jugadors que, com dic jo, estàs tocat per una vareta, que estàs jugant a primera divisió o a Portugal, on sigui, sí que s'ho poden permetre, viure els, no ho sé, 4, 6, inclús 10 anys si ets molt bo. Però clar, la gran majoria d'ells han de tenir un backup, una forma de, un cop s'acaba això, saber d'on treure els diners, de fer alguna cosa que t'agradi. I sí, tu quan ets petit no, i vols jugar a l'hoquei lliga, vols jugar al màxim nivell, no penses en els diners, penses en el fet d'arribar i que omplir pavellons i que la gent et vingui a veure i que la gent t'animi. Clar, un cop ja creixes ja penses, d'això em puc fer alguna cosa, d'això puc facilitar-me moltes vies.
1: I he de viure, per altra banda.
2: Sí,
1: no?
2: I per altra banda, he de viure també. Sí, sí,
1: clar,
2: sí.
1: Vull dir que al final vas creixent també i vols fer la teva vida, vols tenir la teva casa, el teu pis, les teves coses.
2: Les teves necessitats,
1: exacte. Sí. I per això doncs, estudiaràs online.

0: Atlàntica, però me n'he d'anar a París, me n'he d'anar a Biarritz, me n'he d'anar a Lyon, me n'he d'anar quasi que a Bèlgica, és algú que sí, sí.
1: Sí, hi haurà caps de setmana que hi haurà desplaçaments macos. Sí, entenc sí. Que amb autobús.
0: Autobús, tren, sí, amb el que fem, amb el que munti el propi club. Jo fins aquí no arribo ja.
1: Molt bé, ja per anar acabant, entenc que el teu objectiu ara principal és que el Sant Sebastià pugi de categoria, aquest és l'objectiu, evidentment sí. Jugar, no?
0: Sí,
1: guanyar-te el lloc i jugar. Però el somni aquest que em deies dels nens que somien en jugar a l'hoquei lliga, això, encara el tenim? O sigui, és un objectiu a llarg termini, amb 3-4 anys?
0: Sí, òbviament, en 3-4 anys no sé què dir-te, perquè 3-4 anys per ser un porter segueix sent bastant jove, o sigui, hi ha porters que, bueno, el que per mi era el millor porter del món s'ha retirat aquest any i s'ha retirat perquè ha volgut i tenia 42-43 anys, que era el porter del Barça, el Sergi Fernández. Jo sóc un friqui del hoquei, jo fa molts anys que el segueixo i sé que les oportunitats van molt curtes. Aquest any ha passat una cosa i és que el campió de Lliga, l'Igualada, li ha marxat el porter i fins fa, encara no és oficial, però fins fa una setmana encara no l'havia trobat. Estàvem en mitjans d'agost gairebé. I s'havia parlat de tots els porters de l'Hockey Lliga, porters de primera divisió de França, porters de primera divisió de Portugal. I clar, això em fa pensar que al final, si tu tens un objectiu, no pots mentalitzar-te de que tal i on estàs ara arribaràs allà directament. Has d'anar fent passes fins a arribar al teu objectiu, fins a arribar allà on tu vols, i si després d'això ve primera francesa, després d'això ve una lliga millor, després una altra millor, i al final s'obre l'oportunitat d'aquí a Espanya de tornar on es juga el millor hoquei de tot el món, doncs amb els braços oberts.
1: Pas a pas, etapa a etapa, aquesta primera etapa estarem pendents, evidentment, del Sant Sebastià de Nantes. Som aficionats d'allà, nosaltres,
0: de tota la vida
1: de Nantes, de l'altre, eh?
0: Sí,
1: del Sant Sebastià, del Nantes no. Quan comences? Quan te'n vas ja, però la competició en si, quan arrenca això?
0: Doncs bé, jo me'n vaig la setmana que ve, just dijous que ve, abans ho parlava amb ma mare, ara mateix estaria per Toulouse, més o menys, perquè me'n vaig amb cotxe, o sigui, és una mudança totalment. Comencem, primer partit de competició és el 26 de setembre, comencem tardet, que és la primera fase de Copa Francesa. L'any passat van arribar fins a quarts, van fer una actuació boníssima, esperem aquest any igualar-ho. I la Lliga comença el 3 d'octubre, és la setmana següent.
1: Tindràs un mes i mig de preparació, no? Més o menys?
0: Sí, més i mig, algú així.
1: Amb ganes de començar a entrenar o no?
0: Moltíssimes, la veritat. Sí, ja porto tot l'estiu un cop a la setmana amb els amics quedant per anar a jugar, fent lo que sigui, però el punt aquest de que et fotin un gol i que et doni igual, tinc ganes d'allà que marxi. Marxi per necessitat, vaja.
1: Sí, sí, sí. Doncs Jordi, molta sort, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una miqueta com funciona doncs, aquest entre bambalines de l'esport, no?
0: Sí, sí,
1: estem acostumats a veure l'esport d'èlit i els grans fitxatges i també és interessant veure doncs, bueno, el que es cou en categories potser una mica més baixes, però que al final són més properes. Hem parlat moltes vegades amb l'Edu, en els seus també va començar a França.
0: Sí, sí, sí.
1: Va fer
0: a un equip de prou a prop d'on jo estic, també, sí.
1: Sí. I ha anat fent camí, també ara està a Itàlia i veurem doncs, si pot fer el salt. L'any passat va començar a Hockey Lliga,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Això a l'esport sí que va com va i es va transllevant bastant i esperem doncs, que et vagi molt bé
0: el moltes
1: Sant
0: gràcies.
1: Sebastià, que vagi molt bé i bé, segur que estarem pendents i si podem parlem amb tu des d'allà. Que vagi molt bé.
0: Jo encantadíssim, Marc, ja ho sabeu.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, adeu.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio
5: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, avui com sempre amb l'Adrià Carné del Centre Líacs de Vilanova. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I avui ens vols portar una anècdota, una curiositat relacionada també doncs, amb els peus, amb els calçats. Explica'ns, a veure, quina és la història que ens expliques?
1: D'acord, la idea, bueno, com cada setmana, és intentar no parlar només d'ungles, de biomecànica, de plantilla, sinó intentar pues, tocar curiositats i coses d'aquestes, que també són interessants. I avui una cosa que em va sorprendre llegint-me el llibre de Phil Knight, el creador de Nike, era la inspiració que tenien quan creaven una sola. No? Tu quan fas un calçat i vols fer la sola, doncs igual pots pensar com els pneumàtics del cotxe, no? Que tenen dibuix perquè s'agafi, etc., per la pluja, per l'aigua, però al calçat també hi va haver un moment que hi va haver algú que va pensar com faig el dibuix de la sola. I sobre els anys 60-70, no us podria dir exactament la data, però era sobre aquella època, quan Phil Knight estava intentant que el calçat esportiu, tipus el que coneixem avui en dia com les bambes, no fos només per esports en concret, sinó que fos un calçat diari i deixar una mica d'utilitzar la sabata tradicional, es va inspirar en una gofrera. Tots hem menjat algun cop algun gofre, crec, i sí que estem acostumats avui en dia que sigui com un dibuix com molt quadriculat, però antigament eren com uns rombos, vale? Era com uns rombos, i de fet això ho connectaré també en que amb la mateixa inspiració del dibuix d'una gofrera es van fer també els primers dibuixos de les barres d'halterofília. Si coneixeu avui en dia el crossfit, l'halterofília, el powerlifting, tots aquests esports que s'utilitzen en barra olímpica amb discos o una barra normal i corrent de la que posem discs, us haureu fixat que hi ha parts que són llises i parts que són rugoses. No? Doncs aquestes parts rugoses, que és perquè s'agafi més a la mà, també es va inspirar per una senyora que era la enginyera de Leico, una marca de creació de barres i discos, amb la imatge de la gofrera. Llavors, avui doncs, jo vull parlar més de peus i del calçat, no? Però que se sàpiga que la gofrera és com una espècie, una tonteria, no? Però que ja ha donat lloc ja almenys a un parell de formes molt útils de que hi hagi fricció tant amb la sola com
0: en barres. Això, el patró que dibuixa la planxa, diguéssim, a la gofre. No?
1: Exacte.
0: Molt bé, i escolta'm, el de Nike com va... Com, no sé, que s'estava menjant una gofre o què?
1: Doncs la veritat que fa temps que em vaig llegir llibre i no recordo exactament com va anar, però imagino que seria això. Al final, molts d'aquests genis, no?, o gent que inventa coses, és un dia per casualitat, no?, per xiripa, que troba un patró, un dibuix, una mica també, a vegades penso com Gaudí, no?, quan feia les obres d'art i s'inspirava en anatomia, en naturalesa, no?, al final veus una cosa, t'inspira i ho tradueixes en el teu i llavors...
0: Però realment aquest dibuix era bo per les bambes o bàsicament era estètic?
1: Doncs mireu, amb el cas de... Era funcional, vull dir, el que buscàvem sempre al final és que tu, ell, com Phil Knight, com a creador de Nike, el que buscava era que el producte fos bo. Llavors, ell ja venia amb corredors i tenia investigadors i gent que treballava amb ell que buscava els millors materials per la transpiració, per la flexió, en aquest cas per la fricció amb el terra, i ja venien entrenats, ja sabien una mica el que buscaven, no? El que passa que després ho volien traduir ja amb el dia a dia. Què passa? El tema del dibuix de gofrera, més que pel dia a dia, es va originar amb els corredors. Per què? Perquè si us hi fixeu en un dibuix de gofrera, el que us comentava de la barra olímpica i el calçat, utilitzen el patró invers. O sigui, per exemple, amb el calçat el que es busca és que sobresurtin com tacos, no? Si tu fas un gofre hi ha com una part que està enfonsada, vale? Però aquesta part enfonsada, si allò és el positiu, és el que sobresurt. Seria com si fossin tacos, però amb un patró com de gofrera. I en canvi en la barra, en el que seria una barra olímpica, és el contrari, era com a invers, cap a dins. Vale? Llavors, al final és un patró com de tacos amb el calçat.
0: I li va funcionar això, o sigui, va agradar i va funcionar, entenc.
1: Sí, de fet tant un com l'altre han tingut molt èxit. Al final la senyora que va crear les barres de Leico avui en dia es considera la millor marca i segueixen fent servir el mateix patró. Inclús hi ha una imatge que si busqueu a internet, a Google, gofrera antiga, inspiració sola o inspiració barra, veureu que hi ha una gofrera superantiga, no sé si dels anys 40 o 30 o 20, no me'n recordo, aquestes de ferro, i d'allà ve. I la veritat que simplement, si ho penses, tu podries haver posat tacos normals amb un calçat, no? però bueno, doncs van veure allò i van dir, doncs anem a fer servir aquest patró. I...
0: és veritat que el patró ha canviat i cada marca ara sí, doncs, fa servir una mica el que vol, però sí que es manté això dels tacs, no? Aquestes, sí. Aquestes petites incisions a la goma, suposo que per no rellisca, bàsicament.
1: Sí, el més habitual avui en dia més aviat serien com línies, no? Si agafes un calçat per sota veureu que té una mica un aspecte com un pneumàtic, no? Pues hi ha unes línies o uns buits, no?, en sí. forma de línia que van cap als laterals o cap a dins o cap endavant, una mica com... A vegades és més estètic, no?, perquè sembli que el calçat és super professional i que t'ajuda amb cada fase i tal, quan realment l'únic que busques és que no rellisquis i que no et caiguis. Llavors, també cada esport té el seu. En aquest cas, el tema de les soles tipus gofrera era més per agafar-se a terrenys més aviat tous, perquè el setaco o mini taco és per enganxar-se al terra, no?, per exemple, en futbol, amb gespa, amb sorra, però avui en dia, per exemple, així en tacos no seria el més còmode, ¿vale? Busquem alguna cosa més llis però que no rellisquem, i sí que hi ha algunes marques, ara no sé si era, per exemple, Timberland o Geox, alguna d'aquestes, que haureu vist algun cop que té les soles són tot com de pius, no? Com puntets, com si fossin botonets, no?
0: És Wickenberg, també.
1: Sí, això, no sé exactament el model, però hi ha algunes que tenien tot com si fossin tot pius, com si fossin tot botonets cap enfora. Al final, l'objectiu principal és no relliscar.
0: Sí. Per la sola no, tampoc podem veure si una sabata és bona per una cosa o per una altra. Bàsicament és no rellisca.
1: Bueno, sí, realment sí que... Jo, per exemple, hi vaig tenir un pacient que li vaig fer unes fotos i he de fer un vídeo sobre això. Una cosa és la sola i l'altra és l'estructura en si del calçat. Veureu, a vegades, si agafeu un calçat vostre i el deixeu sobre d'una taula i el mireu, veureu com està decantat cap a dins o cap a fora, com si hagués patit una deformitat cap a l'interior o cap a fora, segons la trepitjada. I, en canvi, en calçats que són super, super rígids d'estructura, de xassis, vale? I no es deformen pràcticament. Clar, hi ha calçats que són hipertous, que els agafes i el pots doblegar com vulguis, i altres que són totalment rígids. Per això diem sempre que per cada cas és una cosa o una altra. Cada pacient és un món i cada...
0: No és que el tou sigui bo o el dolent, sinó que cada cosa té la seva història.
1: Clar,
0: no?
1: Depèn l'objectiu. Si és amb un tema esportiu, doncs cada esport requereix unes coses i hi ha calçats totalment fets, adaptats per aquell esport, i pel dia a dia, doncs molts amb el temps ja vas sabent una mica el que et va millor, el que no. Jo mateix, per exemple, acostumo, fa més de 20 anys que compro calçat tipus bamba blanca, perquè em combina amb tot més o menys, i trec la plantilla dins i poso sempre les meves plantilles. Vull dir que cadascú té les seves manies i els seus gustos.
0: Bé, doncs avui hem conegut aquesta curiositat de la creació d'aquesta sola de la Nike, de les primeres Nike, una marca que va néixer de molt, molt avall. Ara és un mastodonte.
1: Sí, sí.
0: Ja
1: podem parlar més sobre el tema perquè m'encanta la història i l'empresa.
0: Sí, va créixer així i després es va anar involucrant en diferents esports que al principi ni
1: tocava. Sí, tocava, és una passada, m'encanta, sí.
0: Doncs, de fet, hi ha una pel·li, no? Que
1: sí,
0: es va fer fa poc.
1: No l'he vist.
0: Em sembla que es diu Air, diria, perquè és de la Jordan. És quan Nike entra en el món del bàsquet i fitxa
1: un... Bueno, ja hi era... Ja, o sigui, Nike va començar realment amb el que és l'atletisme, el que és el running, i les primeres Nike, de veritat, es deia, eren de la marca, era una marca que es deia Tiger, i eren japonès, o sigui, al final ells... Jo és que m'he llegit el llibre sencer, que és un totxo, és enorme, i la veritat m'encanta el món de l'empresa i l'emprenedoria i tot això, i em va agradar molt com va començar. Va tenir també molts problemes amb els japonesos, però va aconseguir introduir això, fitxant, per exemple, esportistes que estaven destacant, doncs pagant un paston perquè portessin el seu calçat i la gent veiés que portava el seu calçat, etc.
0: Clar, aquí la pel·li aquesta, Air, em sembla que es diu, és que fitxant un tal Michael Jordan,
1: exacte.
0: En aquell moment era un noi jove.
1: Exacte.
0: I després, evidentment, doncs, van acabar fent-li unes bambes, i fins i tot crec que hi havia una polèmica, que és que la NBA havien de ser d'un color, això... i Nike li va posar colors a les bambes i clar, van multar l'equip, i al final Nike va dir que és igual,
1: sí,
0: que pagava la multa,
1: exacte.
0: però les bambes no les havien fet amb els colors que... Sí. I a partir d'allà, evidentment, ja va canviar tot.
1: Clar, no deixa de ser una estratègia de màrqueting. També al final tu dius, vale, a mi m'estan multant, jo què sé, allà milions,
0: sí, sí.
1: No?
0: Jo que sé. Sí, però segur que en venien
1: clar,
0: moltes
1: igual
0: més.
1: Venien, el fet de ser diferents o de cridar l'atenció era com, vale, pues jo pago un milió de multa però m'emporto 8 de benefici, jo que
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí, bueno, i la història, no? La història sí, que, clar, que ara no, estem no. explicant i que, evidentment,
1: tot això és història, sí, sí.
0: S'ha explicat moltes vegades, però en tot cas, doncs, en aquest cas parlàvem de Nike i d'aquestes... d'aquestes soles en forma de gofre, ara, quan mengem un gofre, tots sí, començarem sí, sí. a pensar aplicacions.
1: Jo penso sempre, dic, ostres, un gofre que sembla tonteria i mira el que he portat. Saps?
0: Veus, a vegades t'inspira en qualsevol moment.
1: Sí, sí.
0: Adrià Carné, com sempre, moltes gràcies. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, podeu visitar-lo al Centre Aliacs a Vilanova. Allà us atendrà ell i el seu equip per doncs, solucionar qualsevol problema que tingueu als peus. Adrià, fins la propera, que vagi
1: fins
0: bé.
1: Fins la propera, moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants, sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Poso que alguns de vosaltres la coneixeu, que és l'alanet, en castellà eneldo. És una planta de la família de les umbel·líferes, de les apiàcies, que la seva flor és com un paraigües. El seu nom científic és Anetum graveolens. Llavors, és una planta que la podem fer servir com a per la cuina. És condiment de sopes, de plats de peix. Jo sé que es fa servir per marinar el salmó, no sé si ho has provat mai, Àngels. Després també es poden fer encurtits, per fer patates bullides, per fer ous. Després, com a efectes medicinals, doncs és una planta molt digestiva, també és carminativa, és a dir, elimina els gasos, i també és un gran regulador diürètic. És aperitiu, és a dir, fa entrar la gana, i també és galactògena, és a dir, les mares quan estan amamentant doncs augmenta la producció de la llet. És a dir, aquests usos que té doncs, són per les flatulències, per l'aerofàgia, pel roig, després també si tenim vomiteres doncs ens ajudarà, etc. És a dir, és una planta de la família del fonoll, és a dir, el fonoll té un sabor més anissat, en canvi l'anet té un sabor més dolç. Llavors, l'oli essencial d'anet que podem trobar en alguna herboristeria hem d'anar en compte perquè per via externa, si ens exposem al sol, doncs ens pot causar com un escoïssor, és a dir, poden sortir granets, una dermatitis de contacte. I després aquest oli essencial per via interna pot ser convulsionant, és a dir, no el farem servir. Per què ens anirà molt bé aquest oli? Doncs aquest oli el podem posar, per exemple, en un vehicle, doncs, com pot ser oli d'ametlles, i ens podem fer fregues a les cames i quan arribi l'estiu doncs anirà molt bé per la circulació venosa. Després també a la infusió de les seves fulles o de les seves llavors serveix pel mal de panxa. Després també per augmentar la secreció de bilis, doncs les seves llavors es veuen diluïdes en aigua. Diuen que té una certa activitat per disminuir el colesterol. Diuen que va molt bé també per tractar aquesta bactèria, la Escherichia coli. Diuen que també ataca la salmonella, baixa la pressió arterial, etc. O sigui, realment és una planta que la trobem... A veure, es pot trobar pel Garraf en llocs que siguin alts. És molt semblant al fonoll, molt semblant també a l'anís, però té aquestes propietats una mica diferents. Doncs a gaudir molt amb aquest anet. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé. Doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, cuca?
5: Acabo d'hivernar sola, truquen xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Ja ho

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: És valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin la nostra cultura i la nostra llengua.
4: Visca el Correllengua i visca la terra!

Ey yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey yo.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable. Sí que dominat pel sol, però amb més núvols baixos que en dies passats, sobretot ara al matí, quan els núvols baixos poden ser una mica abundants, sempre alternant amb estones de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogor, ben feble amb terral, fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i cel clar al centre del dia, amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus, amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Ben feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de Balls Populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
4: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest risc d'incendi el que es prioritza és que cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
4: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de

0: Assumpció, és el dia de la festa major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
0: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havien abans dels cercaviles de la festa major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta festa major.
0: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la festa major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs, que toca un altre model. un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més de, del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica, i bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, assegura la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
3: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànequers de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles, el 5 de setembre, té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just, i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

tenim marum més sort. El vent de l'Empordà ja torna a fer olor mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc bella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa favor.

0: Joan.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens reprodueix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.